Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts al programa de Música Romàntica. Moments per compartir tots plegats. Esperem, doncs, que gaudiu amb nosaltres al llarg d'aquests propers minuts de ràdio. Sempre t'acompanyem els dilluns i els dissabtes en repetició, el Només tu i jo. Si tens ganes de relaxar-te i de passar una molt bona estona, ja ho saps, no perdis de vista aquest programa, perquè en el 107.9 de la FM et fa companyia. També online a calafell.tv ens pots escoltar des de qualsevol part. I avui hem escollit començar amb el tema musical que es titula Somsay, és Nia.

Monday. Teniu ganes d'escoltar un duet d'increïbles cantants? En recuperem el NEC i escoltem el Sergio Dalma amb aquest duet format per aquests dos cantants. Es diu La mitad de nada.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Un altre duet, ara amb Nelly Furtado i Juanes. Esperem que gaudiu d'aquest tema musical. Te busqué.

Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

0: Recuperant temes d'anys anteriors, temes més actuals, sona de tot aquí al Només tu i jo, però el més important és que volem que estiguis a gust, que et relaxis o que et puguis distreure amb els nostres temes musicals que n'hem seleccionat només per tu.
1: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
2: Quiero volver a ser...

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: I de Pablo Alborán a un altre Pablo, el Pablo López amb Paula Fernández, amb dos paraules.

I per passar del punt de dos quarts ho farem escoltant un duet entre Pastora Soler i David Bisbal, La mala costumbre.

Passem a temes més actuals. Escoltem a Camila Cabello i Ed Sheeran amb aquest tema de versió salser. Bam, bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Seguim endavant, encarem ja gairebé la recta final del programa, tot i que encara queden forces temes musicals per anar-te posant aquí a la teva ràdio, Calafell Ràdio. Jennifer López amb el On My Way.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Did you feel it?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
3: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio.

0: veritat.
1: Àngel Casals, és un tema fascinant, perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
2: I la de Jaume I encara més. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
1: Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaigües. Control tècnic i edició, David Burillo. Programa número 30 de la desena temporada.

Bon dia, amics oients, bon diumenge, benvinguts a la literatura i a la poesia, estimada família de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Bé, avui també llegirem un parell de cartes i comencem amb una que va dirigida a en Lluís. Per en Lluís, aquesta carta que porta un preàmbul que ens introdueix dient-nos: carta dirigida al meu admirat Lluís, a qui m'hauria agradat dir tot això quan encara era viu. Tona, 3 de novembre de 2025. Estimat Lluís, he fracassat.

Fa uns dies, just abans d'engegar el cotxe per anar a la feina, un missatge em deia que havies mort. Se'm va fer un nus a la gola i tot conduint per la C-17 vaig notar com una llàgrima grossa i maldestra lliscava galta avall fins a ficar-se a l'arruga de la comissura dels llavis i des d'allà s'endinsava en el meu cos un bacteri que infectava l'organisme de tristor. M'afecta la teva mort, però també el teu fracàs per no haver sabut trobar ni el temps ni l'empenta per fer realitat una idea de fa 4 anys, de fa 15 anys. Al meu diari vaig escriure: tothom parla bé de la persona que s'ha mort, encara que en vida fos insuportable. No sé si és per por de ser perseguits per fantasmes o què. Moltes vegades només recordem com ens va ajudar una persona i l'estima que li teníem quan ja no hi és. Ho veiem molt sovint, sobretot si era algú conegut. Aleshores els diaris s'omplen d'articles explicant les virtuts de l'absent i es fan actes per homenatjar-lo. Tan segurs estan de l'existència de la vida després de la mort, per pensar que aquestes efusions arriben al difunt. En tinc els meus dubtes i per això m'afanyo a fer aquest homenatge ante mortem. Així era com començava el text que volia publicar en vida teva, però he fracassat estrepitosament. Els mitjans s'han fet ressò del teu traspàs, sobretot el teu diari, La Vanguardia. A sota de la notícia publicada a les xarxes, tot de comentaris sobre la teva saviesa. La frase més repetida ha estat: era l'home que més sabia sobre Barcelona. Per això, no era el que jo admirava més de tu. Eres una flor que creixia entre les pedres grises d'una ciutat bruta i sorollosa. No sé si recordes la primera vegada que ens vam veure. Et vaig dir que era un honor poder parlar amb tu. I tu em vas respondre amb un accent català deliciós. I ara? Em faràs posar galta vermell? Et vaig explicar que estava treballant en una tesi doctoral sobre les traduccions que Josep Maria de Sagarra havia fet de les obres de Shakespeare. Llavors, jo era una noieta acostumada a que la miressin per sobre l'espatlla i li posessin pals a les rodes contínuament. Em feien sentir poca cosa, no apta per fer una tesi d'aquella envergadura. Tu vas creure en mi en un moment en què poca gent ho feia. Et vaig mostrar il·lusionat amb el meu projecte. Em vas oferir la teva ajuda desinteressada i em vas insistir que no llancés la tovallola. En acomiadar-nos, vaig estendre el braç per encaixar-te la mà, però tu et vas acostar a mi i em vas fer 2 petons ben sonors que traspuaven força i optimisme. Recordo quan vam quedar amb en Joan de Sagarra, que ves per on? També ha mort aquest any. Em vas enretirar la cadira perquè segués. Em vas ajudar a posar-me la jaqueta quan marxaven. Em vas acompanyar fins a les escales del metro perquè m'havia negat que em paguessis un taxi a casa. Vaig pensar: és l'home més educat que he conegut en ma vida. Un autèntic cavaller, de cap a peus. Tu ets mort, però la tesi va néixer ja fa uns anys. Tu ets mort, però jo sóc viva, i encara que no pertanyis a la meva família ni al meu cercle d'amics, i que eres 40 anys més gran que jo, et ploro dintre meu. Quan un estudiant o alguna altra persona em demana ajuda, quan algú està desmotivat o no se sent capaç de tirar endavant, sempre penso en tu i en com actuaries i què li diries. La teva essència continua viva. Aquest no és l'homenatge que m'hauria agradat, però et voldria
que els esperits existíssim i poguessis mirar ni que fos per un foradet el que passa al món dels vius. T'invoco, doncs, perquè vegis aquest escrit i perquè t'arribi tot el meu afecte. Gràcies, gràcies i gràcies, Lluís Permanyer. I signa Vanessa.

Vet aquí, de tota aquesta varietat de cartes que estem llegint, totes diferents i totes importants. Aquesta vegada era una dedicada a un personatge que molts hem llegit, com és Lluís Permanyer. Aquest home tan informat sobre la ciutat de Barcelona, tal com diu la Vanessa, és veritat. Doncs bé, ara seguirem amb una altra carta dirigida, en aquest cas, amb un ésser diferent. La carta es titula A la Junça i explica: carta d'amor incondicional a la meva gossa. Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat, 17 d'abril de 2024. Tothom qui té un gos diu que el seu és el millor del món. No hi ha de més bons, perquè són més obedients, com si l'obediència fos una virtut. No sóc d'aquells bojos que estimen més els gossos que els seus fills. No tinc fills. Tinc dos cors, un per mi i un altre pels animals, amb qui visc. La Junça ha fet 13 anys. Són molts anys per a un gos pastor, diuen. Però ella és un miracle. Tremola, com els vells, però no té artrosi. Fa creuar les orelles pels passos de cebra de Sant Boi i fa les vores dels camps i els rostolls. Amb les seves dentetes carnisseres espanta pitbulls, canitxes i porcs senglars, i té por, com tots els gossos, dels maleïts petards. Junça és el nom d'una planta que creix pels boscos. A la primavera fa una floreta lila i a l'hivern molts ramats sobreviuen gràcies a ella. La seva obsessió són les ovelles, com els dibuixos animats per les criatures. A muntanya anava darrere 4.000 ovelles tot l'estiu i a la nit, quan apletàvem, encara movia la cua demanant-ne més. Ara no hi va tant. Es limita a bordar i ens mira com dient que hi vagi jo a empaitar les ovelles. No sé si aquest serà l'últim any o no. Jo li dic convençut que sense ella no valc res. Li faig moixaines, li dono la meitat del meu entrepà i ara li escric perquè vull dir-li que l'estimo, coi. Ara que està més bé que mai, que fa vacances si somriu, quan jo sigui un vell carcamal, explicaré les seves peripècies, els malabars que feia amb les ovelles. No hi ha acte d'amor més gran que mantenir-te en la memòria, com la mort del meu pare, avui fa 23 anys. Han passat tantes coses, i sempre les mateixes: estius, tardor, hivern, primavera. De veritat, Junça, gràcies. Ho escriuria mil cops i no hi hauria prou. Perdona per haver-te abandonat algunes vegades en mans d'altres persones que t'han estimat. Havia d'ocupar-me de mi. Sé que ens estimem, s'obren les paraules. Diuen que els gossos s'assemblen als seus amos. No m'ho crec. Ella és tan bona, tan llesta i tan dolça. Tant de bo fos al revés. Dormir, menjar, jugar... Va néixer per això. Està en la seva sang i no es pot curar. Jo no ho tinc clar. Vinc, Junça. Passa amunt, corre, toca-les. Vine. Jau aquí, a la vora del meu cor. Serà sempre casa teva. I signa Edu. Més avall diu: Arlós, Arlès, Hot Garon, 27 de setembre de 2025. Diuen que escriure ajuda a sanar.
a sergir ferides. Sembla impossible en aquest temps que el món se'n va pel pedregar. Però cadascú plora els seus morts i avui em toca fer-ho per tu, Junsa. Gràcies per tot, per cuidar-me les ovelles i cuidar-me a mi. Per un gos, 14 anys són molts anys, diuen. El record d'una persona dura 3 generacions, una guerra 100 anys, un llibre és per sempre. Així que no t'oblidarem mai, perquè ets una de les protagonistes d'una novel·la i perquè tot aquell qui t'ha conegut ben segur ara sent un pessic al pit. Has lluitat molt fort per viure i segur que has patit sota la pluja i la neu, el vent i la boira i els crits. Has vist el mar, les muntanyes i has vist món. Hem pujat a peu al Pirineu i de Querol a Sant Boi de Llobregat. No sé si mai més ho tornaré a fer, però de les teves peripècies n'he escrit un llibre i potser fins i tot algun dia algú em farà una cançó. Amb això em vull quedar, la bona vida que té un gos pastor. Sempre atenta, mirant amb aquells ulls de lloba que demanen i alçant aquelles orelles com ales de papallona que pregunten: «Què faig? Vinga, passa les ovelles!» Aquest serà un any d'absències, de desferrament, perquè les morts venen de dues en dues, com els estornuts. T'has mort tu i s'ha mort en Blanc, el mastí, i per ell el dol també és ben present. Un àngel de la guarda amb el cos cosit de cicatrius. No sé si ha sigut bon amo, ni tan sols crec que ho hagi fet el millor que he sabut. Us he donat pinso, aigua i de tant en tant alguna carantonya. Hem dormit temporades junts, dins d'una furgoneta, en una barraca i a cel ras. Ens hem mullat, hem passat fred i ens hem mort de calor. I després, de veritat, el record fa mal, com una punxa d'esbarzer clavada entre la carn i l'ungla, perquè us recordo alegres, amb la llengua pengim-penjam i remenant la cua amb un somriure estampat a la cara. Literalment, gràcies a la Violeta, que us ha estimat com una mare, consentir-vos-ho tot, el coixí, la manteta, els ossos i el raspall. I també us recordaré bordant amb les vostres dentetes carnisseres, amb ganes de fer mal, amb Blanc espantant porcs senglars de nit i a la Junsa pinçant la cuixa de les ovelles. Hi ha gossos i gossos, hi ha morts i morts, sense batros, sóc un ocell sense ales. Fins aviat, Blanc, fins aviat, junts, corre, toca-les, passa a la vora del meu cor i jau. I signa la carta Edu.

Ara deixarem descansar el cor de tantes emocions que se'm pugen als ulls i ens emocionen, perquè totes aquestes cartes escrites amb aquest... Amb aquesta sinceritat, al llegir-les, les sents, te les fas teves i et pugen els ulls i gairebé te'ls humitegen. Però ara descansarem d'aquestes emocions i anirem amb unes altres emocions diferents. Aquestes emocions que ens proporciona la poeta Roser Emils Bibiloni, els seus lais per amants distingits i altres paraules. I anem a llegir aquests poemes de la Roser Emils Bibiloni. Un sol, si us plau, perquè un i un, dos. I la feblesa en castellà sembla menys debilitat. Estimar, haver estimat, utilitat, futilitat, fàstic, ple estiu, i aquest arbre que et mira sense compassió. Deixa'l. No el sacsegis. Podria trencar-se? El rugit del tro és aterridor, encara que després el segueixi un riure. No el sacsegis. Mira'l. Inútilment es regira, com Machado, el teu arbre tacat, es bressola el vent, ja no vol créixer. Alguna cosa, no sé què, ho ha espatllat, deixa'l. El seu dolor no et farà mal, però no li diguis de cap manera que a l'horitzó en té. Davant li manca distància, no ho entendria. Està bé, està bé. Posa una mica de música a la ràdio. El meu top one és Nimikit Pa. Lais per amants distingits. Rebel·lia, senyora. Rebel·lia i sadisme poètic. Em murmures i de sobte sembles alt, molt alt. Digues. Digues, se t'enxamplen les pupil·les només de pensar-ho. A mi també, si et miro, cada vegada que pot, entra un altre. Ho faig i ja està. Una mica de saliva per unir un costat amb l'altre costat. Pren, rebuixat, com si no fos amb tu, l'incendi que arrossego entre les galtes. T'has fixat en aquest petit instant quan cau la fulla, quan arriba al terra? Sí, sé que ho has vist, en la teva calma o en la meva. No importa, mira'm, cel meu, sóc aquí, tan envoltada de terra, maleïda pols que no se senta, que semblo un arbre bressolant-se a l'amor nostre de cada dia. Fem-ne un altre per celebrar.

us sorprenen, oi, aquests poemes tan originals de la Roser Mills Bibiloni? Realment és una poeta molt, molt original. I la seguirem llegint amb molt de gust. La vam començar la setmana passada i avui, per això, he continuat. Vam acabar amb el cafè, amb el vers que parlava del cafè, i avui hem continuat. Però era la continuació del poema de la setmana passada. Ara encetarem un poema nou, però tots els de la Roser Amills són molt originals. El títol diu Aquella au que volava. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes. Els amors de la meva vida es poden comptar amb els dits d'una mà i me'n sobren la meitat. Engabiada miro entorn. D'on ve aquesta olor aspre i perfumada? L'ha depositada sobre la meva casa un au que volava, i al seu pas he vist més bé que mai els murs, la meva presó. Tot és mentida, semblava xiu-xiuejar amb la fragància de les seves ales. Tot és mentida, i ho seguirà sent, si no voles, si no cantes tant i tan clar com jo. L'home que caminava davant mira endarrere i es deté. Llança la cigarreta a la font i s'assenta amb fermesa sobre la seva crossa d'alumini. Molt nova. Quan replen son camí, ja és per sempre record. Aquesta impúdica profunditat meva que ara escric i l'adequació inesperada d'un objecte al meu desig, tard o d'hora, narració. Mortal terrestre aclaparada per no posseir el present de la meva dimensió, trec el cap per les finestres del diari a olorar el camí, a la pregunta que ve més lluny, més alt. No existeix sort més capritxosa que els dictats d'un vendaval. D'on ve aquest perfum? Per què ho arrossega tan dolç que embriaga? Serà colom o falcó? Engabiada miro a l'entorn i busco una vegada i una altra qualsevol excusa per volar rere aquest ocell teu, que m'ha deixat els ulls profuns, una fredor divina en els barrots, rere la seva olor, rere la seva olor. La resta és un assumpte de caprici. A on vola, que no hi puc arribar mai. Trobades, cites, petits viatges, escriure serveix de refugi, acull, fa hibernar, alimenta la veu, mentre una va acceptant les seves ganes d'existir. Així es malviu força temps, a la mesura de cada cor, fins que a l'eco de certes interrogacions, el teu aire desembolicat perd el sabor de meravella, i són ja massa els ocells que volen perquè sàpiguen senzillament que tu no. Amigues, amics, família de Calafell Ràdio, arribem avui a aquest últim programa, el 30. El 30 de la desena temporada i l'últim d'aquesta temporada. Tornarem, si Déu vol, al setembre. Tornarem com fan les oranetes. L'únic és que les oranetes tornen a la primavera i nosaltres tornem a la tardor. Però tornarem. I per això ens acomiadem amb aquell poema tan bonic de Gustavo Adolfo Bécquer, Volveran les escures golondrines, en aquest cas, amb la veu majestuosa de Nacha Guevara. Molt bon diumenge! Fins al setembre, si Déu vol.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I donem tret de sortida a aquest programa, l'últim programa de la temporada, l'últim programa d'Emergents, que ja veureu que serà especial perquè hi haurà doble entrevista i una estructura bastant diferent. Però abans, continuem amb la descoberta i ho farem amb No tornar-me a enamorar, el nou senzill de Lluna Plena, una cançó que aborda les ferides emocionals després d'una decepció amorosa. Us deixem amb No tornar-me a enamorar.

I després d'aquest tamacle continuem amb un altre. Ara anem a sentir Pollen, que és una cançó festiva i desenfadada de Boom Boom Fighters, Trópico y Jabito, que combina ritmes reggae i mestissatge amb una història d'amor d'estiu. El tema parla d'enamorar-se malgrat les contradiccions, utilitzant la metàfora de ser al·lèrgic al pol·len per expressar l'atracció irresistible que acaba trencant tots els plans. Així doncs, us deixem amb la cançó de Boom Boom Fighters, Pollen.

0: L'entrevista.
1: I després d'aquestes dues descobertes, anem a per l'entrevista. Com us hem avisat abans, serà doble, és una entrevista especial. I començarem parlant amb R-Mula, que és una proposta emergent de l'escena urbana catalana que combina influències del pop, el rap i els ritmes llatins. Les seves cançons destaquen per ser unes lletres personals i emotives que exploren temes com l'amor, les vivències quotidianes i el creixement personal. Tot plegat, embolcallat amb una producció moderna i fresca. Abans, però, anem a sentir la seva cançó, Xocolata i llet.

0: Ramula, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Xocolata i llet, una cançó que vas publicar el 30 d'abril. Ara parlarem d'aquesta cançó, però abans, per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Ramula.
1: Bueno, doncs jo sóc un xaval que fa música i que la va començar fent en castellà perquè sí que era una mica la inseguretat de, tipus, era com un altre jo fer un castellà i ara estic fent un mix de tot una mica, però ja últimament m'ha estat tirant molt en català.
0: Com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis en aquest món?
1: Bueno, jo de petit vaig fer algun any de guitarra i més endavant, doncs, ja un cop vaig entrar a la uni vaig descobrir un noi que feia música, em va convidar un dia al seu estudi i des d'allà doncs, ja vaig dir, buah, això és el meu i vull seguir per aquí.
0: Et volia preguntar també per la campanya de màrqueting que estàs fent a xarxes. És una campanya de difusió prou intensa que imagino que està portant resultats, veritat?
1: Sí, sí, mira, fa dues cançons se'm va passar pel cap cada cop que tria una cançó fer un repte relacionat amb les reproduccions. El primer va ser com sortint a córrer cada dia a seguir durant un mes per un metre per reproducció que tingués. Què passa? Que això era molt exigent perquè era cada dia. Tipus, s'ha compromès amb això. I ara he buscat un que és més, s'ha, diguéssim, per mi i pel meu temps, que és pujar muntanyes però amb un interval de reproduccions. Llavors, no he d'anar cada dia, vaig cada dues setmanes i convido a gent, artistes, i convido a qui vulgui venir, realment.
0: A les xarxes, de fet, reivindiques que estàs fent música en català amb un estil que no s'ha vist fins ara aquí, oi?
1: Sí, bueno, jo almenys no l'he escoltat.
0: No, no, la veritat és que no, no sona gaire aquest estil. Bueno, doncs és molt bona iniciativa aquesta de promocionar-te a les xarxes perquè com a mínim fas, bueno, arribes a molta gent i en aquest cas doncs has arribat a mi, però hi ha molta gent que pot conèixer aquesta música a partir d'això.
1: Sí, jo crec que, o sigui, lo important d'ara ser artista i més ja tenint la IA que fa cançons brutals, jo no sóc la persona amb més talent musical, que sí que crec que se'm dona bé, però crec que s'ha de trobar també la manera de connectar amb la gent i crec que en això tinc la facilitat. Llavors, és com, bueno, veig els artistes com uns personatges de videojocs que cada un té una habilitat més pujada. Doncs potser la meva seria connectar amb la gent per xarxes i més que m'escolti perquè li agrada el que faig i després li agradi la meva música, saps?
0: Ramula, després de repassar la teva discografia, veig que aquest 2026 ja has publicat 3 cançons, si no vaig equivocat. En què estàs treballant ara mateix?
1: Bueno, ara mateix porto des de fa molt temps preparant un EP que es dirà Hold On i que parla una mica de valorar el temps perquè sí que estic jo estudiant a la uni, m'angoixa una mica el com està perdent el temps i que se'm passi com el tren aquest, i és com una mica aquest contrast. Llavors aquest EP surt ara al juny, o sigui, en res, i també té ritmes així d'estiu i més coses que poden molar la gent, jo crec.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquest llançament. I abans d'acabar, et volíem preguntar com portes el directe. Tens alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Mira, ara no et sabria dir la sala que vaig, però tinc una cançó amb un amic meu que m'ha convidat a una sala i hi aniré, però no et sabria dir quina és, i jo per el meu compte estic intentant tancar també una sala doncs, per poder presentar aquest EP en directe, més les altres cançons que ja tinc.
0: Molt bé.
1: Seria a Manresa, aquest concert.
0: A Manresa.
1: Però encara, sí, perquè jo soc d'allà i encara per això no està tancat, però ja ho estem parlant.
0: Molt bé, doncs, bueno, per totes aquelles persones que potser vulguin de sobte venir en aquesta actuació o qualsevol altra que et vagi venint pel camí, doncs que estiguin pendents, no? M'imagino, de les xarxes socials, que allà ho aniràs penjant tot. Si no vaig equivocat, a Instagram, Ramula. Pot ser?
1: Sí, sí, allà ho aniré informant tot, que bueno, estic quasi cada dia actiu allà, publicant coses.
0: Doncs, Roger, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer la teva música, així que gràcies per haver estat amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: No, no, igualment, un plaer per mi també.
0: Que vagi molt bé. I ara anem a per la segona entrevista del dia, ara amb en Baco. És una de les noves veus emergents de l'escena musical catalana que es va criar a Barcelona, però els seus orígens són argentins. Amb influències que van des del pop fins a música urbana, l'artista destaca per unes lletres optimistes i properes que connecten amb el públic jove. Les seves cançons transmeten energia, ganes de viure i esperit estiuenc, com la cançó que sentirem a continuació, que es diu Sant Joan.

0: Molt bon dia, Baco.
1: Bon dia, com estàs?
0: Acabem de sentir Sant Joan, una cançó del teu EP que vas publicar l'any passat. Sabem que aquest any també has publicat Nova Feina, un àlbum. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns qui és Baco.
1: Baco és un noi que va néixer a Argentina i va emigrar aquí a Barcelona fa molt, molt, molt de temps. Es podria dir que soc argentí i català també, perquè al final, després d'haver estudiat aquí, haver fet l'universitat i tot, va ser com molt fàcil introduir-me a la cultura d'aquí, que al final em va enamorar molt. Uh-huh. I és això, una persona que emigra i al final com que lluita per aconseguir el seu somni, no? Que en aquest cas seria pues, arribar a ser músic. Algo que no és fàcil, però que és molt bonic.
0: Uh-huh. En l'aspecte musical, d'on et neix aquesta passió o aquesta curiositat per voler crear doncs, la teva música?
1: Això és una mica... És molt bonic. És com ho romantitzo molt, també, al final, perquè el meu avi també tenia aquesta passió per la música. Ell també quasi va arribar a ser músic molt important allà a Argentina, i va arribar a tocar amb un artista que es diu Julio Jaramillo, que vaig descobrir, o sigui, això ho vaig descobrir després d'ensenyar-li una cançó d'aquest artista, i ell es va quedar com mig atònit, em va dir, per què escoltes aquesta música? Em va fer com moltes preguntes, i després em va explicar que ell va tocar amb aquest artista, i va ser com, uau, quina locura. Principalment surt de voler expressar-me, de voler també crear això, fer com aquestes idees que et poden sortir, pues, realitat, i després de veure aquesta història també i de parlar-ho amb el meu avi, que bueno, per desgràcia ja no està, però que en aquest cas pues, sí que parlava molt de música. També arriba d'aquesta part familiar, perquè després no hi ha cap persona més a la meva família que hagi fet música.
0: Mm-hmm. Que curiós. Baco, el darrer 15 de maig vas publicar un àlbum, El final d'un principi. Parla'ns una mica també sobre aquest projecte. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Aquest procés ve molt marcat per un accident que vaig patir, que en veritat és el que marca molt ara com està avançant la meva música. Ve fins i tot del darrer EP que es diu Fills del Sol, aquí va començar i va acabar pues, sortint a l'àlbum, no? Que és com aquesta introspecció que fa una persona que ha patit en aquest cas meu, diguem-hi, un accident que l'impossibilita poder avançar, però que lluita com amb ell mateix, amb la seva pròpia ment, per dir, mira, en aquest punt, que seguim al punt A que va passar l'accident, estic així, però al final sé que sortiré i sortiré amb molta més força, o sigui, sortiré més fort del que he començat i amb una evolució personal molt, molt forta.
0: Doncs per tant,
1: això es basaria, diguem-hi.
0: Per tant, una història també molt, molt maca. En aquest sentit, doncs, tothom que vulgui sentir aquest disc, el pot trobar, aquest àlbum, el pot trobar a Spotify, buscant, doncs, The Great Baco, veritat?
1: Sí. Baco,
0: crec, sí, és veritat.
1: Sí, Baco no és.
0: Et volia preguntar que aquest disc sona molt diferent al que acabem de sentir ara, que venim de sentir la cançó de Sant Joan. T'estàs trobant com a artista?
1: Diria sí i no. O sigui, dic sí perquè m'agrada molt fer molts estils de música, però a la vegada diria no perquè l'estil general de Baco són tots. O sigui, és una mica complicat, ja que no et fiques només en un estil, sinó que et fiques en tots els que t'agraden, no? O sigui, a mi m'agraden un munt. Per això no deixo de fer música tant en català com en castellà, inclús també fent música com poder cumbia o corridos, que són més de Latinoamèrica i Centroamèrica també. Amb això també és el per què de per què faig també la música en català i la música en castellà. Mm-hmm. És per assolir i fer la música que en veritat m'agrada també a mi.
0: O sigui que t'estàs encara trobant com a artista. També, clar, no deixa de ser un projecte que tot just comença, no, però que s'està creant encara. Per tant, és normal que a poc em vagis trobant i vagis tocant també tot tipus d'estils, que la veritat és que sonen molt bé. Baco, et volia preguntar, que arriba l'estiu i per tant és època de concerts. Sé perfectament que t'estàs recuperant d'una operació, per tant m'imagino que toca reposar, però bueno, no volia deixar de preguntar-t'ho si et podrem veure, si tindrem la sort de poder-te veure en algun concert en aquest estiu.
1: La veritat és que poder que sí. El pròxim concert seria a les festes de Vila Olímpica de Barcelona. Uh-huh. Seria el dissabte 27 de juny. Uh-huh. I poder, si arribo també després de fer repòs i tal, sí que podria estar allà cantant alguns temes. Però no vull assegurar-ho al 100% perquè depèn molt d'aquesta recuperació.
0: Clar, estàs pendent d'aquesta recuperació. Queda una setmana llavors, tot just per aquest concert. Qui vulgui saber si arriba el moment en el que et podràs presentar allà davant de l'escenari, o si potser ho hauràs de deixar perquè toca reposar, potser que estiguem ben atents a les teves xarxes socials, veritat, per saber si al final hi ha aquest concert i si hi ha més música o més projectes que puguis anar fent. En aquest sentit, les teves xarxes quines són, per si les vols anunciar?
1: Mira, pues, les xarxes serien The Great Baco, en anglès. Uh-huh. O sigui, seria el gran Baco, però ficat en anglès, tant en TikTok com a Instagram.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents de tota la música que vagis fent i de tota la teva activitat. Baco, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé.
1: A tu. Moltes gràcies.
0: Doncs fins aquí l'últim programa de la temporada, l'últim programa d'Emergents. Ja sabeu que ha estat un verdader plaer poder-vos acompanyar i posar música cada dissabte al matí. Catalunya està plena de talents ocults que volen fer sentir la seva música, i aquí ho hem intentat fer de la millor manera possible. Així doncs, ens acomiadem. Gràcies de veritat per haver-nos acompanyat, i ho fem amb una cançó que no podia ser d'una altra manera que amb la cançó d'avui, Kebab, la cançó que ha posat so a tota aquesta temporada amb la nostra promo i la nostra sintonia. Gràcies per haver-nos acompanyat, de veritat, ha estat un plaer. Que vagi molt bé l'estiu.

0: Molt bon dia a tothom i molta, molta, molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat político-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'Ofer, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents a Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.

0: Conocha.
1: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
2: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
1: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora i ben tornat.
1: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
4: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tota Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
1: I a Brussel·les?
4: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
1: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
5: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol, amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte, perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
1: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat de Brera i a Fra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
7: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
1: Madrid, Alba Gil.
8: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, el Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Encara l'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
0: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
1: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
6: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
9: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
6: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Però la notícia avui estarà a Londres perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
7: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
1: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
10: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
11: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers de la Generalitat.
12: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor.
1: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
7: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
1: Lleida, Estela Bosoms.
13: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
14: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
13: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
0: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
15: Les persones les plus vulnerables dans le contexte.
16: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
15: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut.
1: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim Revetlla de Sant Joan.
7: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
1: Berta Torrades.
17: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
18: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
17: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I així hem arribat a un quart de set. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
0: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
1: Jordi Corbalan.
19: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
20: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
19: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
21: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
19: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
22: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
7: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el sindicat d'habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
1: Un quart i 3 minuts de 7, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
23: Bon dia. Bon dia.
1: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
5: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
1: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar dos palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
2: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir dues persones amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
1: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
3: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
4: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
3: Per cert que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
1: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
5: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
1: Més detalls, Sara Canyete.
23: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
24: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
23: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
25: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
26: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
25: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar als supermercats.
2: Es tracta de lladres multireincidents.
1: Laia Claret.
27: Tenen molt clar els productes que s'han
6: comporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
8: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
6: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
8: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no. Es dediquen a això.
6: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
3: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
1: Ara mateix són les 6:24, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: La primera. Després

0: Avui, concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita, 4-0.
4: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la volta a Catalunya. L'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenaçada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però de moment repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida, Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien anar associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora de aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galvís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galvís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: junts. Aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què, heu parlat aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. A 6:15 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació Mafre. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabriol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía.

0: desastre mundial.
1: Ara ha passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
2: Casi me caso con una perla. Ay, cara, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
5: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquests moments a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
3: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
6: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
7: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
12: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
12: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i als sindicats s'hi suma també el cos de policia.
7: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà els colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Velarde de l'Espilla.
14: L'autoritat de la República volverà a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
0: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
12: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
15: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
16: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: Avui a gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
0: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: Sí, a la plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
0: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
12: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
17: Les persones més vulnerables dans le contexte...
18: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
17: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècords superiors a l'onada del 2003 que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar d'apartaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
0: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir al seu territori.
12: Actualment i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
0: Perpinyà, Laura Bertran.
19: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
20: Era molt fàcil dir pays català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori, de la nostra cultura.
19: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
12: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
21: Pel consistori que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
22: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
21: El projecte que preveia 1.000 habitatges no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Cultura avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
1: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
0: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up presentat per Mariola Dinarès.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA...
1: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
1: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
0: La Fundació Joan Miró de Barcelona ha celebrat aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
1: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
0: Maria Guixà.
4: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
5: Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
4: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
1: of fear, when creatures of the night... Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
23: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última àpata de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
24: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
25: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
24: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
26: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
27: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
28: Bon dia, i a aquesta hora fem cop d'ull a com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui de moment esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui amb previsió de tempestes també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
29: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
26: Benvinguts a la millora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
26: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
7: Hola.
26: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
7: Suposo que ve mare. Hola, mami.
8: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
6: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
26: Anem a repartir berenar.
6: A la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
11: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
1: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
4: A 10:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
1: I a les 11, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
13: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
14: El Cucurella aquest, hòstia!
13: Ah, home, Cucurella, sí.
14: O millor dit! O Figocurella, eh?
13: Figocurella.
14: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
13: No hi has pensat
14: Figo,
13: gaire.
14: Figo i Cucurella.
13: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies,
14: rata,
13: Dani.
14: Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Yo sé parlo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro. Que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
13: Escolta'm,
14: Dani,
13: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
14: A més, té cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
13: No t'ho explica gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
15: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nulitat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
16: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat, salpebrat, amb un polsim... de...

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Helena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols, que es van reforçar, bàsicament, una sèrie de protocols, per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrían ayudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva.

0: i valoria en mitjà, i a Londres...
1: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió, donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0, tot això després de la golejada d'Espanya.
2: Molt especial. Al final sempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria. Una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Contrapeinado.
5: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
6: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
7: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
8: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia. Veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Va les maletes.
6: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
10: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
8: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de l'Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
11: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
4: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
6: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
8: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes, es deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
0: Anem en directe a Lara García, bon dia.
12: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc. I una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
13: Sí, exactamente.
12: Com esteu?
13: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y en fin, destrozado.
12: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
14: No. Me han hecho la mesa, me han puesto en la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
12: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu avui a passar la nit?
14: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
12: ¿Qué reclameu, doncs?
14: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
13: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
12: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri, doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs, i tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
6: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
8: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
15: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
16: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
15: Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
6: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, el 40% del total.
0: Torna Punt de no retorn.
17: És important la lluita als carrers perquè l'extrema...
8: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT s'estenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys.
6: De la Fundació Joan Miró de Barcelona, aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
0: A casa.
18: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoranski juga a doble Urana.
19: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
18: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
18: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
2: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
18: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
20: Bon dia, us parla Clara Echevarria Domingo. Jornada amb temperatures ben altes que a l'interior de les Terres de l'Ebre podrien situar-se entre els 39 i els 41 graus. Ara ja en tenim 22 a Tarragona, 25 a Reus, 23 a Tortosa i 20 al Vendrell. Un grup d'empresaris locals de l'Aldea al Baix Ebre adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona la urbanització fallida Mirador de l'Ebre. Tortosa, Jordi Barranca.
21: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
22: Avui el territori, com a la major part del país, mostrem dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
21: El projecte que preveia 1.000 habitatges no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I centenars de persones van recordar ahir a Tarragona els 3 adolescents que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Ariadna Escoda.
23: El consistori, a més de traslladar el condol, insisteix en la prohibició de banyar-se i saltar des de la zona de roques. Guillermo García de Castro, regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
24: Recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles, fer un ús responsable a les nostres platges i seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
23: En aquest sentit, l'Ajuntament també ha apuntat que treballaran per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat. Arran de l'incident, els psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques han atès 52 persones en 2 dies.
20: D'estiu, Altafulla es podrien imposar multes de fins a 6.000 euros si es detecten casos d'incivisme a l'hora de tirar la brossa. La problemàtica principal s'ha detectat entre els comercials, els restaurants i els hotels. Alba Muntades és coalcaldessa d'Altafulla.
25: A vegades el que ens trobem és que alguns comerços deixen muntanyes de capsa sense plegar, la qual cosa fa que no es pugui recollir bé aquest residu, que acumuli molt de volum, el camió de seguida s'omple i no li dona temps a fer tot el recorregut perquè s'omple de seguida. Per tant, això és un mal ús d'aquest servei.
20: En els casos d'un mal ús del porta a porta comercial, les multes poden ascendir fins als 3.000 euros i de 6.000 euros si es dipositen voluminosos o runa en llocs no previstos per això. Paral·lelament, l'Ajuntament ha reforçat el servei de recollida de la brossa i la neteja. amb Albert Cots al control de so. Hem arribat a un 45 minuts de 8. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Veinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans. El cap és el de Maradona i la mà de Déu. Perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, eh. Vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes. Nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Bastant clar, Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
8: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes, l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunto de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
9: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans, top com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: Ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
14: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
15: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
16: Et demanarem fer mateix.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
17: Bon dia, la calor.
18: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
17: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar, doncs, determinades feines a l'aire lliure, com la recollida de la fruita, clar.
19: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
0: Amb qui parlem, sisplau?
19: Marta, de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
17: sí,
19: Freddy?
17: Sí, sí. A moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
19: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
19: A la cafeteria de l'Estoció del Castell de Fels, al Café de Fels.
0: Però allà, Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
19: Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà. O me viene a l'estació a mi. No, i ir a França, ¿vale? A França, que a lo millor és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Pero yo sí conozco, porque al final voy a la cosa esa de Bacarés o como se diga, de Navidad.
17: Sí, sí.
19: En Francia analizamos dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
19: I aquí, que te pique un pollo. Aquí, que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, Bueno, que es que ya está bé,
17: Hem de penjar, senyora.
19: Ala, sí. Pa'l trabajo, tú. Pa'l trabajo.
0: Són 2:15.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia, doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:15 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feiner d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dàlia de Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Santa Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València, a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a una de sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu en tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució pel que fa al risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre, avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
10: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
9: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
10: El periódico La Politóloga Street Barrio rememora que en els dos anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades qüestionades per nombrosos juristes.
9: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
10: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
9: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
10: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
9: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
10: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
8: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula del mig de Colserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
23: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei. Segons el seu portaveu, l'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
24: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners ser feliç, encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
23: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
24: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
23: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara aparcar. Després hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat japonès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El capgròs de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
24: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que a l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu, i sort, ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 7:45, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el major Roger i el Marc Jurado.
6: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula: Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà. I planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: Visca Lamine, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial.

0: Vanguardia també entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Adrenalina. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica, ara en parlàvem, Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yankee i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep.
3: A veure.
1: 71.
3: 77.
1: Ei, mira.
3: També fa anys... Ei, que és molt maco, Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, va. A veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, ara torno a mirar això. És que ara, no ho estic dient. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, sí, sí, sí, sí. Avui a Sant Pelí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí sobre unes ales d'àngel va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'una de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ho ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: L'autoritat de la República volverà a fer-se sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat.
14: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
14: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
14: Que és primer una gradació, especialment com a com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
15: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
15: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
15: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, al carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto, se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
16: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut 6 primers ministres, i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per 5 barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
16: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
16: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar-hi molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
18: Catalunya Ràdio.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que no és poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
17: Adéu, bon dia.
0: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
21: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
22: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
18: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
24: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
25: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
26: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
24: Això ens deia el Matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
27: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
24: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
26: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
24: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
26: També empatat 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 al Bèlgica-Iran. Aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
29: A la R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
18: Els
2: embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu, bon dia! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
5: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
3: Sí.
5: Ai, sí, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
3: Però tens algun plan divertit o no?
5: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
5: Passa que estem a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Va, qui truquem avui, Canalies?
5: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Quina nit que li espera també en 23 anys.
3: Sí, noi.
5: No, aquelles nits de 23.
3: Nits de 23.
2: Se ha redirigit.
5: Oh, no m'ho... Està d'after, està d'after.
1: Ja està celebrant els 23 anys.
3: Home!
5: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
3: Se te ha redirigit.
1: Ara sí. Ara.
3: Epa!
5: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
5: Dos tocs.
3: La Meritxell.
5: Potser dorm.
3: Xiripipi, bonic.
5: Home, no.
3: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
5: Et redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, 22 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. En aquesta edició, l'atenció s'ha dirigit de manera especial a la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central, lateral o marginal al fenomen del boom, així com aquelles autores, l'obra de les quals va emergir en el tardofranquisme i la transició espanyola. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Compte enrere per a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Avui els oferim una sèrie de recomanacions per gaudir d'aquesta celebració de forma inclusiva, respectant a les persones amb necessitats especials i als animals. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Protecció Civil alerta que la calor nocturna serà molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral. Un multitudinari minut de silenci aquest diumenge passat recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui als esports farem balanç d'aquesta temporada pel Club de Bàsquet Calafell. Repassarem objectius, fites i resultats amb el director tècnic del club, Felipe Aparici.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
3: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4 Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
4: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència i ha parlat sobretot del barral poeta i com el barral poeta entra fins i tot en el barral prosista i com es relacionen els dos aspectes, perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta, malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no en troben, i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
3: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
4: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis, i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
3: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili, i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest quart congrés de Carlos Barral.
5: Jo penso que ja tocava. Portem el quart congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa, i dic no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores, i vam decidir el nom així d'una manera

0: bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets i a unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se i que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
1: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
2: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja, en vistes del Congrés del 2027 i també el del 2028 perquè és el centenari, amb la qual cosa aquí és important i això sobretot és d'agrair moltíssim el que és a la Maribel concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a menys doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral, no? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que et veu molta gent que és de fora, a conèixer Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta, i després doncs, pots donar promoció també del que és de la ruta literària, els diferents racons que tenim i la importància que ha de tenir.
1: L'objectiu del Congrés ha estat generar un espai de reflexió crítica que analitza la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX i la seva projecció fins als nostres dies. En aquesta edició, la mirada s'ha centrat especialment en la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central o perifèrica al fenomen del boom, així com en les autores que van desenvolupar la seva trajectòria durant el tardofranquisme i a la transició. També ha estat, doncs, revisitar el cànon literari hispanoamericà i espanyol contemporani. S'ha posat el focus en aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
4: Continuem amb més notícies del nostre municipi i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Ens porta aquesta notícia també la Mireia Romaguera. Endavant.
1: Aquest cap de setmana el pàrquing del costat del Mercat Municipal a Calafell ha acollit la concentració Tuning del grup Back a Calafell. Un dels esdeveniments més antics i reconeguts del panorama tuning nacional dedicat al grup BAC. El grup BAC són models de Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, tots ells amb un mínim de personalització requerit per poder participar en aquest esdeveniment. Els vehicles s'han reunit arribats de diferents punts de Catalunya, Espanya, països com França, Alemanya i Andorra. Així ens ho ha explicat l'organitzador, el Fabián García.
5: En un principi són un centenar de cotxes. Benvinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
1: García ha explicat com està actualment el món del túning.
5: Ara, diguéssim, el túning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant? No pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui. El seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túnic que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
1: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
6: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la abrevación que tiene es, lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado, y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador de aceite, lleva admisión Revo y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja, y para poder distraerte de, sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, no, exacto, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
7: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
1: Amb més de 2 dècades d'història, la concentració Tuning Back de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabian, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del Macu fins al Mach 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als els amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
3: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
4: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més estimades del calendari català. Sopars populars i petards formen part d'una tradició molt arrelada, però cada vegada més institucions, entitats i professionals recorden que la celebració també pot generar patiment en determinats col·lectius, especialment en persones amb hipersensibilitat sensorial, trastorn de l'espectre autista, persones amb fòbia als sorolls forts i també animals de companyia. Sota el lema Més llum, menys soroll, diverses iniciatives promouen una manera diferent de viure la nit de Sant Joan, mantenint l'esperit festiu, però reduint l'impacte acústic. La campanya Sant Joan Inclusiu defensa una revetlla més respectuosa i accessible per a tothom. Segons els materials divulgatius elaborats per Protecció Civil i diverses entitats especialitzades, moltes persones autistes presenten hipersensibilitat sensorial. Això significa que perceben els estímuls sonors, visuals o olfactius amb una intensitat molt superior a la resta de la població. Els petards, les explosions inesperades, les llums intenses i les multituds poden provocar episodis d'ansietat, bloquejos, crisis sensorials i fins i tot aïllament social o domiciliari. Els animals tampoc queden al marge d'aquest problema. Els experts recorden que entre un 25 i un 50% dels gossos i gats experimenten por davant els petards i els focs artificials. La seva capacitat auditiva és molt superior a la humana i els sorolls imprevisibles són interpretats com una amenaça. Això pot provocar tremolors, taquicàrdia, conductes de fugida i fins i tot accidents o pèrdues. Una proposta que guanya adeptes és l'ús de pirotècnia de baixa sonoritat o petards de llum, que mantenen l'espectacle visual reduint notablement l'impacte acústic. Aquesta alternativa permet compatibilitzar la tradició amb el respecte a les persones més vulnerables i als animals. Des de Protecció Civil es recorda que l'accessibilitat i la inclusió han de formar part de la preparació i la comunicació de qualsevol activitat pública. Adaptar els missatges, facilitar la comprensió de la informació i tenir en compte les diferents necessitats contribueix a una societat més segura i igualitària. Aquest Sant Joan, doncs, el repte és senzill: celebrar, compartir i gaudir de la festa sense deixar ningú enrere. Amb una mica més d'empatia, una mica més de llum i una mica menys de soroll, la revetlla pot ser realment una festa per a tothom.
3: Les notícies del Baix Penedès.
4: I ja obrim la plana comarcal. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. Així doncs, des d'avui dilluns 22 fins al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà un casal impulsat per l'Ajuntament del municipi destinat a infants i joves amb discapacitat. Les 8 places que s'han oferit les ocuparan usuaris del mateix centre. Així volen que les persones continuïn amb la rutina rutina, ja que el trencament de les vacances els afecta negativament. La regidora de Feminismes del Vendrell, Sílvia Vaquero, diu que és una prova pilot.
8: I aleshores hem fet una experiència pilot que començarem ara, tot just acabi l'escola. Una sèrie de famílies que formen part de l'AFA de l'Escola Garbí, de l'Escola d'Educació Especial, ens han dit que sí, que estan disposades a que els seus fills i les seves filles durant aquesta setmana, des que acaba l'escola fins que comencen els casals al Vendrell, que són inclusius, que els seus fills i filles podran formar part d'aquests casals inclusius amb el suport d'un vetllador o d'una vetlladora.
4: Així doncs, és una prova pilot durant la setmana abans que s'iniciïn els casals de manera oficial, ja que aquesta darrera setmana de juny encara hi ha els mestres i professors treballant a escoles i instituts, i s'aprofita per ultimar els detalls dels casals. La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar.
3: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
4: Continuem a la plana comarcal. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al parc fotovoltaic de Santa Oliva, l'entitat alerta del possible impacte ambiental sobre un espai que considera d'elevat valor ecològic. Segons el GPEC, la zona podria actuar com a àrea de caça per a diverses espècies de rapinyaires nocturns, entre elles el mussol comú. De fet, l'estudi de fauna del mateix projecte identifica l'espai com a un hàbitat adequat per a aquesta espècie i detecta 11 exemplars. En relació amb les dues instal·lacions de bateries previstes al Vendrell, els ecologistes valoren positivament la seva proximitat a grans infraestructures de transport, com l'AP7, però qüestionen que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. A més, remarquen que els terrenys afectats estan catalogats com a sòl no urbanitzable de protecció especial, segons la planificació territorial vigent. El GPEC, doncs, defensa que la transició energètica és necessària, però assegura que no s'ha de fer a costa dels espais naturals i agrícoles. L'entitat aposta per prioritzar la instal·lació d'aquest tipus d'infraestructures en zones ja degradades o fortament transformades per l'activitat humana. Aquestes al·legacions se sumen a les presentades recentment per l'Ajuntament de Santa Oliva i per diversos veïns del municipi, que també han expressat la seva preocupació pels efectes del projecte sobre el territori.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
4: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per l'episodi de calor intensa que afecta Catalunya i que també es deixarà sentir amb força a Calafell i al conjunt del litoral tarragoní. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures continuaran pujant durant les properes hores i sobretot es preveu un episodi de calor nocturna molt intensa que es podria allargar fins demà dimarts. Les anomenades nits tòrrides faran que els termòmetres no baixin dels 25 graus en diversos punts del litoral i prelitoral, dificultant el descans de la població. Tot i que els avisos més destacats se centren en comarques com el Garraf i l'àrea metropolitana de Barcelona, el Baix Penedès també viurà jornades de calor intensa. Aquest passat diumenge les temperatures ja van superar els 37 graus en municipis pròxims com el Montmell i de cara avui dilluns s'espera un augment generalitzat de la temperatura arreu del territori. Cal recordar que des de l'inici de l'episodi d'altes temperatures aquest passat divendres el sistema d'emergències mèdiques ja ha atès a 55 persones per afectacions relacionades amb la calor, més de la meitat de les quals han requerit trasllat a un centre sanitari. Recordem que l'Ajuntament de Calafell ofereix més de 20 refugis climàtics per pal·liar les onades de calor. Són tant edificis municipals amb climatització com parcs, zones verdes i altres espais oberts, amb ombra o possibilitat de refrescar-se. Els centres cívics i les biblioteques són un dels equipaments que ofereixen un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
4: Un multitudinari minut de silenci aquest passat diumenge recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. Familiars, veïns, amics i companys adolescents de les víctimes mortals es van concentrar ahir diumenge a la plaça de la Font de Tarragona per recordar els tres nens que van perdre la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga, aquest passat divendres. Recordem que el succés va tenir lloc divendres a la tarda mentre un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tres dels menors van poder sortir de l'aigua malgrat les dificultats per l'onatge, mentre que la resta van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític. La zona on es trobaven els adolescents quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. Un dels nens de 12 anys va perdre la vida al lloc dels fets, mentre que els altres dos van ser traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, on van acabar morint.
3: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
4: És moment de la informació esportiva amb el David Burillo. Endavant.
9: Arriba l'estiu i això vol dir que les temporades esportives s'han acabat. Hem convidat aquí als estudis amb nosaltres el Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell, per fer un balanç d'aquesta temporada. Tot seguit us deixem amb els moments més destacats d'aquesta entrevista.
10: D'acabar la temporada tot just fa molt poques setmanes. Uh-huh. Fes-me un balanç. Quin és el balanç d'aquesta temporada pel club?
11: Pues mira, ara estem en lo que és la postemporada i és on estem fent ja la preparació de la que ve i intentar veure que ha tingut d'errors i que s'ha consolidat. I vam fer una junta amb els de la junta i estem molt contents perquè s'ha consolidat un projecte esportiu en el qual quan vam aterrar-la en el juny de l'any passat va ser un poc complicat, no? Perquè complicat perquè no teníem massa clara on volia anar al club, i esta temporada s'ha consolidat. Ha hagut una part humana molt important dels entrenadors, de les famílies que han apostat pel club, i han mantingut els equips. Suposadament que la temporada que ve incrementem dos equips més, que això és molt important, perquè el que fa és una massa social consolidat, no? I això està molt bé. La formació de la part tècnica també és un balanç molt positiu de cara dels entrenadors. Han fet unes jornades de perfeccionament per a ells, de formacions, hem participat a el que la federació ha fet per als tècnics, no? Això ha sigut important també. Visites de jugadors i entrenadors d'un alt nivell, van vindre el Xavi Guirau, que és selecció espanyola, que ja vaig vindre a comentar-vos durant la temporada que va vindre. Tallers de perfeccionament, és a dir, la part tècnica dels jugadors i jugadores han tingut també el seu espai. Penseu que, en definitiva, una temporada està molt partits, entrenos, i quan vols intercalar alguna cosa és complicat. Però s'ha aconseguit, però ja vos dic, la part humana dels entrenadors, doblant esforços, hores d'entrenaments, ha estat molt positiu. I m'agradaria parlar-vos dels resultats esportius, encara que no és el més important per a nosaltres. El que la fe, el que volem és una evolució de la cantera i que puguen arribar a època de sèniors i que puguen estar bé. Però és que tenim el preinfantil femení, ha estat a la final a 4, ha sigut una sorpresa molt agradable, entrenadora del club, una entrenadora que va ser jugadora, ho ha sigut tot, i vamos, estem supercontents de la Mireia, que ha portat a un grup que ha consolidat, més que un equip, ha consolidat fent una família. És que és impressionant les noies veure-les jugar i com ho porten tot, no? Després també tenim el cadete femení, que també era la idea de ficar-los al final 4, passa que aquesta empresa ha sigut un poquit més complicada, perquè estaven a nivell A de Barcelona i sí que allí ha sigut... Han competit fins al darrer moment. Passa que sí que era un grup molt curt d'efectius i bueno, s'ha afectat a final de temporada, però molt contents del rendiment també. I no res, després el júnior masculí ha estat a un nivell A, mos ha sorprès moltíssim com han estat participant, i bueno, tenim el premini masculí, que ha sigut campió de Lliga i sabem com guanyar la Champions. És que veure aquestes cares, era en un nivell D, però bueno, per a ells és molt important i per al club també és important que en l'aprenentatge estigui també el gestionar derrotes, de victòries, i això també és important. Però sí, el balanç és una consolidació esportiva molt important, en la que tindrà més camí.
10: T'anava a preguntar, de fet, doncs, per alguns resultats destacables i per això dels equips, que és el que m'acabes de fer. Per tant, també et volia preguntar, que una mica ja m'ho has dit, però a veure si pot ser també una mica més concís en això. M'imagino que a l'inici de temporada us vau marcar uns objectius com a club. En aquest sentit, quin balanç en feu d'aquests objectius? S'han complert? Quins es van marcar més o menys i doncs, on heu arribat?
11: Mira, la junta directiva tenia clar que havia acabat una època, no? Que havia durat uns 4 anys amb més gent, altres tècnics, altres directors tècnics, i sí que ells tenien clar que volien que hi hagués un canvi. Eixe canvi no és ni per a millor ni per a pitjor, simplement és un aire nou, de fresc nou, no? Portar, i sobretot que la gent siga de casa, que siga de Calafell o dels voltants, perquè el sentiment que tu pots tindre com a club seguint de casa és molt diferent que si tu, a base de talonari, per dir-ho d'alguna forma, portes gent professional des de fora, no? És cert que tens que portar gent d'una certa qualitat, però tens que fer una base. I això, ese balanç, per la junta directiva era molt important. En el moment que es van contactar amb mi, van dir, mira, el projecte és aquest. Resultats esportius de guanyar o perdre no els importa gaire si sempre es fa una base des de baix. I això era importantíssim. I és una cosa que sí que s'ha aconseguit. Tots els nostres tècnics són de casa, són de la cantera. Sí que enguany es reforçarem, perquè, clar, si estem creixent també necessitem algo més, no? Clar. Però és un dels objectius que s'ha crescut. La massa social. La massa social també ha crescut moltíssim. La junta directiva és... n'hi haurà 3 o 4 components de tota la vida. Tenim Enrique, que porta més anys quasi que el club, i és bàsic, és un sàvio, no? I sap, en un ull tancat, sap com van les coses. I han incorporat, o hem incorporat, 3 o 4 persones noves que tenen eixa innocència de quan es comences, eixa il·lusió, eixa tal, i buah, la combinació d'una cosa i altra està fent que el club vagi endavant. Sí, sí. Un balanç molt positiu i que sí que s'han aconseguit. És més, ens han quedat ganes de més. És a dir, hem superat el que ells volien com a junta.
10: Que bé, doncs això vol dir que el club va creixent i si queden ganes de més vol dir que les temporades vinent encara ens portaran més èxits. En aquest sentit, qui potser em diries que és el moment memorable o el moment doncs, que hagi estat un punt d'inflexió d'aquest any del club?
11: Jo penso que és a partir dels Nadals, no? Perquè jo també sóc nou, jo vaig vindre en el mes de juny, però a fer feina va ser setembre, i clar, costa molt l'arrencar. Però una vegada hem arrencat i ja les competicions estaven en marxa, ja teníem ja, que després vos ho comentaré, activitats fora de lo que serien les competicions federatives i demés, quan ja es va consolidar el projecte esportiu, quan ja teníem un model de joc en el que volien que es definís com és el tema de Calafell, jo penso que ahir ja n'hi havia una estabilitat més... Eixa intranquil·litat de l'inici ja s'havia pausat molt. I a partir d'ahir, una vegada els nervis ja no són, jo crec que a partir dels Nadals ha sigut un cap avant, perquè ja s'ha vist resultats. Està que no veus els resultats, i no parlo de resultats esportius, estic parlant de resultats de treball. I ahir ja ells han tingut ja, pues, tirem endavant en allò que ho teníem dubtós, ara hem vist que funciona, va ser un punt important, molt important.
10: La temporada ha acabat, però l'activitat no s'atura. El Club de Bàsquet Calafell ja ha preparat el campus de tecnificació per a les seves jugadores i jugadors. En parlarem d'aquest tema d'aquí uns quants dies, però abans, si voleu recuperar aquesta entrevista sencera, ho podeu fer al nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
4: I no marxin, ara mateix seguirem amb els serveis informatius des de Calafell Ràdio, Calafell Televisió en directe. Els acompanyarà el Ferran Boquer. Fem una petita pausa i tornem. Fins aviat.

0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu ens remullem junts. Els serveis. Calafell Ràdio. El temps.
2: Molt bon dia i bona hora. En punt, 8:45 del matí, dilluns, dia 22 de juny de 2026. Comencem aquest segon bloc d'informació fins les 9 del matí, com sempre amb la previsió meteorològica i amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Bé, feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió, i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Bé, feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
2: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, aquí, a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv, el cel està una mica entrenyinat per aquesta pols en suspensió i la temperatura ambient a hores d'ara és de 27 graus centígrads. Dilluns, dia 22 de juny de 2026, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online habitual. Fins les 9 del matí, repassant l'actualitat de les últimes hores en titulars. I el primer que fem és donar un cop d'ull a les portades dels diferents diaris d'aquest dilluns, el primer dia sencer d'aquest estrenat recent estiu del 2026. Començarem donant un cop d'ull, explicant-vos què ens diu La Vanguardia en portada als titulars més destacats. Una dècada perduda, diu. El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. I el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. Sánchez sortirà a l'ofensiva en la seva compareixença del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu un xoc fort amb el Partit Popular per les causes judicials. I alerta taronja, l'onada de calor arriba demà. El punt àlgid diu, també en titulars, la portada de La Vanguardia. I a Barcelona, Jordi Martí, el candidat de Trias, guanya les primàries de Junts. Canviem de portada, anem al periòdico de Catalunya. Fotografia central per Lamine. Lamine Yamal redimeix Espanya. Una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzabal obren la porta dels setzens del Mundial. I deliberació dels vocals continuarà avui. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. El 15 de juliol, la Unió Europea i el Regne Unit estimen la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar. Més portades, més titulars de les últimes hores. L'actualitat d'aquest dilluns. Anem al punt avui. Més orgull que mai. El col·lectiu LGTBIQ+ crida a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. I una negociació plena d'obstacles. Les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran, que interromp les converses a Suïssa. I a l'esportiu, Paula Blasi guanya la volta i confirma la seva gran projecció. I també ens fixem a la portada del diari Ara. Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits pel turisme que per als habitants. I Jordi Martí Galvis serà l'alcaldable de Junts per Barcelona. La victòria del regidor és un avís per la direcció de Puigdemont. I Lamine Yamal surt al rescat d'Espanya al Mundial. El Blaugrana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita. Són els titulars, són les portades dels diferents, els principals diaris d'aquest dilluns, dia 22 de juny de 2026. I seguim en directe, camí de les 9 del matí, buscant altres titulars de l'actualitat de les últimes hores. Com sempre, és moment de la plana política. Perelló de Junts fa un balanç positiu dels primers 3 mesos de govern amb la CUP a Tàrrega. L'alcaldessa cita el pla de barris, la variant de la C14 i la gestió de l'aigua entre els reptes de futur. Jordi Martí es fixa com a objectiu guanyar les eleccions a Barcelona i reclama a Junts remar en la mateixa direcció. Turull dona per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona després de la victòria del regidor a les primàries. I com dèiem, Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts a Barcelona i serà el cap de llista el 2027. L'actual líder municipal s'imposa amb el 40,29% dels vots en una votació amb una participació del 67,24%. Seguim de la plana política. Altres titulars, altres noms del dia, com és Peinado. I és que el PSOE acusa Peinado de posar en qüestió el prestigi de la Policia Nacional. Morant avisa que l'auto del jutge fa mal a la justícia pels dubtes que genera. I el Partit Popular evita criticar Peinado, però mostra absolut suport i confiança en els gossos i forces de seguretat. Gamarra veu lògic l'enuig de la Policia Nacional i aprofita per carregar contra les pressions del govern i Sánchez. I la Policia Nacional carrega contra Peinado i veu injustificat situar una ombra de sospita sobre els agents. El CNP fa una absoluta i ferma i escrupolosa defensa de l'honor, la integritat i el prestigi dels policies. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència per analitzar l'actuació de Peinado, però decideix ajornar el debat fins avui dilluns. El govern espanyol havia demanat prendre mesures contra el jutge per les cautelars a Begoña Gómez. Urtasun acusa la cúpula del PSOE de ser un llaç per impulsar reformes anticorrupció. El ministre reclama als socialistes explicacions urgents i prendre decisions de gran importància. Seguim en plana política. Collboni reclama incentivar la inversió privada en habitatge i avança que durà la modificació del 30% al seu programa. L'alcalde defensa les més de 300 obres en marxa a Barcelona. Feia 12 anys que la ciutat no feia manteniment, diu. Illa contra el reglament de retorns. Una Unió Europea que posa preu a un humà i aixeca camps renúncia al que la fa, al que la va fer néixer, diu. El president demana no deixar-se arrossegar per propostes que no resolen res. ...50 anys del primer acte polític de masses de la transició i embrió del socialisme a Catalunya. El míting de la llibertat al Palau Blaugrana va reunir milers de persones el 22 de juny del 1976. I el govern destinarà 30 milions a un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris vulnerables. S'actuarà entre 20 i 30 municipis i es preveu incorporar 231 professionals. We'll be right back. Passen 9 minuts al punt de 8:45 del matí, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, amb l'actualitat de les últimes hores fins les 9 del matí, completant aquest temps d'informació que engegàvem a les 8 del matí en directe. Anem per altres notícies, entrem a la plana econòmica, aquí a Calafell Ràdio. Ara sí, sintonia per aquests titulars. Tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses i l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi. El foc s'ha produït després d'un robatori de coure, segons Rinfa. I vaques de tot Catalunya arriben aquests dies a la muntanya de Llessui per passar-hi l'estiu. Un sol vaquer es farà càrrec de més de 1.800 caps de bestiar. I Territori autoritza 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Destaquen la revetlla a la platja d'Ocata, la cantada de veneres de la Costa Daurada o la festa major d'Empúria Brava. I Vallenara inaugura la posada en servei de les obres de connexió a la xarxa d'abastament Ter Llobregat. Els treballs permeten posar fi als problemes de subministrament que pateix el municipi. La UGT es reivindica com la casa de tots els treballadors en un moment d'odi i fòbia contra els immigrants. L'organització sindical es reafirma com a antifeixista, coincidint amb el 50è aniversari de l'Assemblea de Terrassa. També de la plana econòmica, més titulars. Barcelona aprofitarà l'estiu per pavimentar la Meridiana i fer actuacions a la Ronda de Dalt amb talls al trànsit. Durant el juliol i l'agost s'enllestirà la transformació del carrer Balmes i s'avançarà en les obres de la Rambla. L'aeroport del Prat inicia l'estiu amb un nou rècord de 61 destinacions intercontinentals. Amèrica i l'Àfrica concentren la majoria de les rutes, mentre que es veu prioritat al reforçar les connexions amb l'Àsia. La Intersindical demana un calendari de treball real per desencallar el conflicte a l'Ajuntament de Barcelona. Celebra la disposició a escoltar de l'equip de Collboni, però alerta que no acceptarà més paraules buides. També de la plana econòmica, UGT demana l'equiparació laboral i salarial dels serveis externs de l'administració. El sindicat alerta d'una discriminació injustificada que contribueix a la precarització de milers de persones. I la Unió Europea acorda explorar nous instruments per incrementar els ingressos de la Unió Europea en els pròxims pressupostos europeus. Costa i von der Leyen ressalten la necessitat de trobar un sistema robust i estable per finançar els pròxims comptes. I von der Leyen anuncia que Brussel·les treballarà en noves mesures per combatre el dèficit comercial amb la Xina. L'Alemanya planteja un mecanisme per ajudar les companyies europees a diversificar les seves cadenes de subministrament. També en plana econòmica, el Corte Inglés demana, o millor dit, perdó, nomena Javier Cátena, nou conseller delegat. Rep el suport unànime del Consell d'Administració com a proposta de la presidenta del grup, Cristina Álvarez. I el deute públic espanyol es modera al 101% del PIB a l'abril i arriba als 1.736 bilions. L'endeutament de les administracions a l'Estat s'incrementa un 4,4% anual respecte al mateix mes de l'any anterior. I Ryanair renova el contracte del seu conseller delegat fins l'abril del 2032. L'aerolínia sotmetrà a votació de la Junta la nova política de remuneració de Michael O'Leary. Deixem l'economia. Anem per altres titulars del dia de les últimes hores, ara en plana social. Dos dels pisos desallotjats la setmana passada als blocs de la mina tornen a estar ocupats. Aquest dilluns estan previstos més desallotjaments. La troballa d'una punta de sílex i un fogà confirma l'ocupació humana a una de les coves més antigues de Caralps. Arqueòlegs han excavat els primers nivells del tut de Fustanyà, una cova que es creia molt espoliada. L'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar obliga a desallotjar preventivament una desena d'habitatges propers. L'edifici afectat estava buit i no hi ha hagut cap persona ferida. La patronal del socorrisme a Catalunya fa una crida a extremar les precaucions. La bandera groga no és de normalitat. La EXA expressa el seu condol a les famílies i amics dels tres menors que han perdut la vida a la platja de Tarragona. Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró. L'alcalde condemna els fets recordant que al municipi no hi ha lloc per l'odi ni la intolerància. Els Mossos detenen un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al festival Sonar. Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien sostret l'aparell. I el primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus a Ponent. El Poal, Lleida, Mollerussa, Vallfogona de Balaguer i el Ferràs són els punts amb els registres més elevats. Una desena de dotacions dels bombers han treballat per apagar un incendi de vegetació forestal a Rabós. A Callenya s'ha declarat un foc en dues parcel·les de l'urbanització Les Palmeres. I la piraguada de la Plataforma en Defensa de l'Ebre aplega uns 250 participants en el 25è aniversari de l'entitat. La plataforma posa èmfasi en mantenir la participació ciutadana a l'espera del nou pla hidrològic de l'Ebre. I piscines plenes de banyistes contrasten amb places i carrers menys concorreguts a Lleida a l'inici de l'onada de calor. Els veïns aprofiten les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. I engegat, arrencat el dispositiu d'informadors ambientals al Solsonès per garantir un ús responsable dels rius i dels espais naturals. La Ribera Salada s'ha omplert de banyistes que busquen un refugi davant de l'onada de calor. I un multitudinari minut de silenci ha recordat els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat la mostra de dol al Palau Municipal. I la calor empeny a veïns a Barcelona a buscar refugi en piscines. És extraordinari venir a refrescar-se, diuen. La Cristina, un habitual, veu un privilegi viure a només 5 minuts del llac de Can Dragó. En directe, Calafell Ràdio, Calafell.tv. Ara mateix passen 2 minuts al punt de 3:15 del matí. Som a dilluns, avui 22 de juny de 2026. Segon dia d'aquest estiu del 2026, en què també s'esperen temperatures força elevades amb aquesta onada de calor, que també protagonitza molt dels titulars que us estem explicant en aquest temps d'informació. I és que Protecció Civil alerta que la calor nocturna serà molt intensa fins a dimarts al litoral i prelitoral de Catalunya. La mínima no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada del diumenge a l'estació de Barcelona al Raval, a la ciutat comtal.

I també s'ha detingut un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro d'Abadal, a la línia 5 a Barcelona. El pisbe, de 29 anys, aprofitava la distracció de les víctimes i està acusat de 8 robatoris violents en 2 mesos. Salvador Ribas diu que un eclipsi total de sol és un dels fenòmens més espectaculars en astronomia a la natura. El director del PAM destaca que el darrer va ser l'any 1905 i no hi haurà cap més fins al segle XXII. Estudiants de la UDG identifiquen quines eines i aplicacions són més efectives per detectar fake news i vídeos trucats. Han analitzat 21 programaris d'intel·ligència artificial amb detall durant mig any i han conclòs que Google Gemini és el més complet i fiable. I acabarem dient que el govern destinarà 30 milions a un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris vulnerables. S'actuarà entre 20 i 30 municipis i es preveu incorporar 231 professionals. Encarem aquest tram final d'aquests serveis informatius. Anem a la cultura en titulars. El 5è Magnífic Fest clou amb 25.000 assistents després de 3 dies de festa al recinte de les Firetes de Lleida. Més del 30% del públic prové de fora de la demarcació. La Fundació Joan Miró celebra una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. La jornada Tot per celebrar ha obert les portes del museu amb impuls del 50è programa Diversitat amb diverses activitats, podríem dir. I Barcelona inverteix 2,3 milions en la restauració de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella. Està previst que les obres s'acabin a finals del primer semestre del 2027. Barcelona reforça els serveis municipals per aconseguir una revetlla de Sant Joan segura i cívica. Les càmeres de videovigilància instal·lades al front marítim estaran operatives durant tota aquesta celebració. I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal distingeix el Pacte Nacional per la Llengua per la seva defensa del català. La distinció reconeix la contribució, promoció i projecció de la llengua. Més titulars de les últimes hores en la plana cultural. I és que el Sónar ha tancat amb l'assistència de 150.000 persones una 33a edició marcada pel canvi de direcció i ubicació. El festival ha programat més de 100 actuacions amb l'estrena del Sónar Més D, a Llotja de Mar i el retorn del Sónar Kids al Fòrum. Fernando Méndez Leite, reescollit president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola. El productor Félix Tossell i l'actriu Ángela Cervantes acompanyaran el cineasta en aquest segon mandat. El Festival Riu Viu, marí de la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició, el Dover. Durant 3 dies, el poble es reivindica com un punt de trobada de l'ecosistema cultural de les Terres de l'Ebre. I el Sónar Kids ha tornat 10 anys després al Fòrum. Volem apropar els nens a la bona música, que és electrònica. L'Elan, el disjockey que ha encetat la jornada, diu que mai havia vist nens saltant amb les seves sessions. I la campanya del 28 de juny reivindica Catalunya com un referent internacional en la defensa dels drets LGTBIQ+. La iniciativa celebra l'orgull dels drets assolits i fa una advertència que queda molta feina per fer encara. Menys de 8 minuts i arribem a les 9 del matí. Moment pels esports. I el Mundial del 2026 com a protagonista també en aquest temps d'informació. I Espanya goleja l'Aràbia Saudita amb un resultat de 4-0 en l'estrena golejadora de Lamine Yamal. El de Rocafonda ha jugat només la primera meitat i s'ha estrenat com a golejador en el Mundial. I és que de veure el Mundial des de la classe, a marcar-hi un gol, el somni
fet realitat de Lamine Yamal. El català fa història al Mundial obrint la llauna en la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. I la comparació de genis de De La Fuente amb Lamine Yamal és la gran diferència. El seleccionador espanyol ha tornat a valorar la figura de l'extrem blaugrana abans del decisiu duel contra l'Aràbia Saudita. Els titulars del Mundial, la crítica més sincera de Marcelo Bielsa a les controvertides pauses d'hidratació. El seleccionador de l'Uruguai carrega contra la FIFA per pensar en altres repercussions a l'hora d'ampliar la zona dedicada a la refrigeració dels futbolistes. I el rei Guillem dels Països Baixos es rendeix a l'heroi nacional de Curaçao. El combinat caribeny celebra amb una gran festa el primer punt de la seva història en una Copa del Món, amb la presència del rei Guillem Alexandre dels Països Baixos. Febre pels cromos del Mundial. Panini diu que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La bogeria dels cromos del Mundial de Futbol ha esgotat l'estoc de l'empresa i ja fa setmanes que gairebé no se'n troben ni als quioscos ni tampoc a les parades. Seguim amb futbol, l'instant que el futbol no ha pogut oblidar. 40 anys de la mà de Maradona. 40 anys després, l'estadi Azteca encara sembla contenir aquell instant impossible en què Maradona va escriure el seu propi mite entre la picardia i la genialitat. Un gol amb la mà i un altre etern converteixen aquell 22 de juny en una ferida i una llegenda que el temps no ha sabut tancar. I tenim més titulars esportius al marge del Mundial de Futbol. En hoquei patins, l'Igualada torna a guanyar Liceo i força el cinquè partit en la final 4-2. L'Igualada torna a guanyar Liceo i força el cinquè partit de la final. I en MotoGP, mossegada a la general de Marc Márquez amb una gran victòria a Brno. El de Cervera ha acabat visiblement emocionat pel seu segon triomf consecutiu, que li permet retallar diferències de Bezzecchi, líder de la general. En futbol, a les disculpes. El Sabadell rebaixa la tensió després de la polèmica. Durant la celebració de l'ascens, el porter Diego Fuoli va pronunciar el nom del president del govern espanyol i una part del públic va reaccionar amb insults. I en ciclisme, Marian Bos guanya a Barcelona i Paula Blasi es corona campiona de la Volta a Catalunya. La ciclista del Jumbo Visma s'endú a l'esprint l'última etapa, mentre la d'Esplugues marxa amb tres mallots de la prova catalana.

Són els titulars esportius. Titulars que van tancant aquest temps d'informació en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també en emissió online. Hem arribat a les 8:56 del matí.

I últims minuts, abans de les 9, per, com sempre, l'efemèride musical. I és que avui compleix 47 anys Leire Martínez, coneguda per haver estat la veu de l'Oreja de Van Gogh durant gairebé 17 anys i continua obrint-se camí en la seva etapa ara en solitari. La cantant basca, que es va incorporar al grup l'any 2008, va iniciar un nou projecte musical després de la seva sortida de la banda l'any 2024. Cançons molt personals i una nova proposta artística, Leire Martínez afronta aquesta etapa amb il·lusió i ganes de connectar amb el públic des d'una vessant més íntima. Un artista que ha marcat una generació i que ara escriu en nous capítols la seva nova trajectòria. Avui la Leire Martínez fa 47 anys i amb ella ens quedarem. Fins les 9 del matí, amb la que va ser la seva primera cançó en aquesta nova etapa en solitari. Leire Martínez, l'escoltem ara amb aquesta cançó. Es diu Mi Nombre. Bon dia i bona hora. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
4: Els 70. Els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Els diumenges, de 9 a 10 del matí, a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà d'Eduard Abbas. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

casa. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio,

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, 22 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. En aquesta edició, l'atenció s'ha dirigit de manera especial a la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central, lateral o marginal al fenomen del boom, així com aquelles autores, l'obra de les quals va emergir en el tardofranquisme i la transició espanyola. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Compte enrere per a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Avui els oferim una sèrie de recomanacions per gaudir d'aquesta celebració de forma inclusiva, respectant a les persones amb necessitats especials i als animals. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Protecció Civil alerta que la calor nocturna serà molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral. Un multitudinari minut de silenci aquest diumenge passat recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui als esports farem balanç d'aquesta temporada pel Club de Bàsquet Calafell. Repassarem objectius, fites i resultats amb el director tècnic del club, Felipe Aparici.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
3: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
4: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència i he parlat sobretot del Barral poeta i com el Barral poeta entra fins i tot en el Barral prosista i com es relacionen els dos aspectes, perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta, malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no en troben i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
3: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
4: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
3: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest 4th Congrés de Carlos Barral.
5: Jo penso que ja tocava. Portem el 4th Congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa i dic no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores i vam decidir el nom així d'una manera manera bastant, bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets i a unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se i que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
3: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
6: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja han vist el congrés del 2027 i també el del 2028 perquè és el centenari, amb la qual cosa aquí és important i això sobretot és d'agrair moltíssim el que és a la Maribel concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a ells, doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral, no? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que et veu molta gent que és de fora, a conèixer Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta i després doncs, pots donar promoció també del que és de la ruta literària, els diferents racons que tenim i la importància que ha de tenir.
3: L'objectiu del Congrés ha estat generar un espai de reflexió crítica que analitza la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX i la seva projecció fins als nostres dies. En aquesta edició, la mirada s'ha centrat especialment en la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central o perifèrica al fenomen del boom, així com en les autores que van desenvolupar la seva trajectòria durant el tardofranquisme i a la transició. També ha estat, doncs, revisitar el cànon literari hispanoamericà i espanyol contemporani. S'ha posat el focus en aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Continuem amb més notícies del nostre municipi i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Ens porta aquesta notícia també la Mireia Romaguera. Endavant.
3: Aquest cap de setmana el pàrquing del costat del Mercat Municipal a Calafell ha acollit la concentració Tuning del grup Back a Calafell. Un dels esdeveniments més antics i reconeguts del panorama tuning nacional dedicat al grup BAC. El grup BAC són models de Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, tots ells amb un mínim de personalització requerit per poder participar en aquest esdeveniment. Els vehicles s'han reunit arribats de diferents punts de Catalunya, Espanya, a països com França, Alemanya i Andorra. Així ens ho ha explicat l'organitzador, el Fabián García.
7: En un principi són un centenar de cotxes. Vinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
3: García ha explicat com està actualment el món del túning.
7: Ara, diguéssim, el túning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant, no pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui, el seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túnic que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
3: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
8: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, Y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la abrevación que tiene es, lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado. Y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador aceite, lleva admisión Revo y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja y para poder distraerte de, sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, no, exacto, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
9: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
3: Amb més de dues dècades d'història, la concentració Tuning Back de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabian, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del Macu fins al Mach 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als els amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més estimades del calendari català. Sopars populars i petards formen part d'una tradició molt arrelada, però cada vegada més institucions, entitats i professionals recorden que la celebració també pot generar patiment en determinats col·lectius, especialment en persones amb hipersensibilitat sensorial, trastorn de l'espectre autista, persones amb fòbia als sorolls forts i també animals de companyia. Sota el lema Més llum, menys soroll, diverses iniciatives promouen una manera diferent de viure la nit de Sant Joan, mantenint l'esperit festiu, però reduint l'impacte acústic. La campanya Sant Joan Inclusiu defensa una revetlla més respectuosa i accessible per a tothom. Segons els materials divulgatius elaborats per Protecció Civil i diverses entitats especialitzades, moltes persones autistes presenten hipersensibilitat sensorial. Això significa que perceben els estímuls sonors, visuals o olfactius amb una intensitat molt superior a la resta de la població. Els petards, les explosions inesperades, les llums intenses i les multituds poden provocar episodis d'ansietat, bloquejos, crisis sensorials i fins i tot aïllament social o domiciliari. Els animals tampoc queden al marge d'aquest problema. Els experts recorden que entre un 25 i un 50% dels gossos i gats experimenten por davant els petards i els focs artificials. La seva capacitat auditiva és molt superior a la humana i els sorolls imprevisibles són interpretats com una amenaça. Això pot provocar tremolors, taquicàrdia, conductes de fugida i fins i tot accidents o pèrdues. Una proposta que guanya adeptes és l'ús de pirotècnia de baixa sonoritat o petards de llum, que mantenen l'espectacle visual reduint notablement l'impacte acústic. Aquesta alternativa permet compatibilitzar la tradició amb el respecte a les persones més vulnerables i als animals. Des de Protecció Civil es recorda que l'accessibilitat i la inclusió han de formar part de la preparació i la comunicació de qualsevol activitat pública. Adaptar els missatges, facilitar la comprensió de la informació i tenir en compte les diferents necessitats contribueix a una societat més segura i igualitària. Aquest Sant Joan, doncs, el repte és senzill: celebrar, compartir i gaudir de la festa sense deixar ningú enrere. Amb una mica més d'empatia, una mica més de llum i una mica menys de soroll, la revetlla pot ser realment una festa per a tothom.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ja obrim la plana comarcal. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. Així doncs, des d'avui dilluns 22 fins al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà un casal impulsat per l'Ajuntament del municipi destinat a infants i joves amb discapacitat. Les 8 places que s'han oferit les ocuparan usuaris del mateix centre. Així volen que les persones continuïn amb la rutina rutina, ja que el trencament de les vacances els afecta negativament. Així doncs, és una prova pilot durant la setmana abans que s'iniciïn els casals de manera oficial, ja que aquesta darrera setmana de juny encara hi ha els mestres i professors treballant a escoles i instituts, i s'aprofita per ultimar els detalls dels casals. La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Continuem a la plana comarcal. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al parc fotovoltaic de Santa Oliva, l'entitat alerta del possible impacte ambiental sobre un espai que considera d'elevat valor ecològic. Segons el GPEC, la zona podria actuar com a àrea de caça per a diverses espècies de rapinyaires nocturns, entre elles el mussol comú. De fet, l'estudi de fauna del mateix projecte identifica l'espai com a un hàbitat adequat per a aquesta espècie i detecta 11 exemplars. En relació amb les dues instal·lacions de bateries previstes al Vendrell, els ecologistes valoren positivament la seva proximitat a grans infraestructures de transport, com l'AP7, però qüestionen que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. A més, remarquen que els terrenys afectats estan catalogats com a sòl no urbanitzat de protecció especial, segons la planificació territorial vigent. El GPEC, doncs, defensa que la transició energètica és necessària, però assegura que no s'ha de fer a costa dels espais naturals i agrícoles. L'entitat aposta per prioritzar la instal·lació d'aquest tipus d'infraestructures en zones ja degradades o fortament transformades per l'activitat humana. Aquestes al·legacions se sumen a les presentades recentment per l'Ajuntament de Santa Oliva i per diversos veïns del municipi, que també han expressat la seva preocupació pels efectes del projecte sobre el territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per l'episodi de calor intensa que afecta Catalunya i que també es deixarà sentir amb força a Calafell i al conjunt del litoral tarragoní. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures continuaran pujant durant les properes hores i sobretot es preveu un episodi de calor nocturna molt intensa que es podria allargar fins demà dimarts.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un multitudinari minut de silenci aquest passat diumenge recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. Familiars, veïns, amics i companys adolescents de les víctimes mortals es van concentrar ahir diumenge a la plaça de la Font de Tarragona per recordar els tres nens que van perdre la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga aquest passat divendres. Recordem que el succés va tenir lloc divendres a la tarda mentre un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tres dels menors van poder sortir de l'aigua malgrat les dificultats per l'onatge, mentre que la resta van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític. La zona on es trobaven els adolescents quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. Un dels nens de 12 anys va perdre la vida al lloc dels fets, mentre que els altres dos van ser traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, on van acabar morint.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: És moment de la informació esportiva amb el David Burillo. Endavant.
2: Arriba l'estiu i això vol dir que les temporades esportives s'han acabat. Hem convidat aquí als estudis amb nosaltres el Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell, per fer un balanç d'aquesta temporada. Tot seguit us deixem amb els moments més destacats d'aquesta entrevista.
10: D'acabar la temporada tot just fa molt poques setmanes. Uh-huh. Fes-me un balanç. Quin és el balanç d'aquesta temporada pel club?
11: Pues mira, ara estem en el que és la postemporada i és on estem fent ja la preparació de la que ve i intentar veure que ha tingut d'errors i que s'ha consolidat. I vam fer una junta amb els de la junta i estem molt contents perquè s'ha consolidat un projecte esportiu en el qual quan vam aterrar-la en el juny de l'any passat va ser un poc complicat, no? Perquè complicat perquè no teníem massa clara on volia anar al club. I aquesta temporada s'ha consolidat. Ha hagut una part humana molt important dels entrenadors, de les famílies que han apostat pel club, i han mantingut els equips. Suposadament que la temporada que ve incrementem dos equips més, que això és molt important, perquè el que fa és una massa social consolidat, no? I això està molt bé. La formació de la part tècnica també és un balanç molt positiu de cara dels entrenadors. S'han fet unes jornades de perfeccionament per a ells, de formacions, hem participat a el que la federació ha fet per als tècnics, no? Això ha sigut important també. Visites de jugadors i entrenadors d'un alt nivell, van vindre el Xavi Guirau, que és selecció espanyola, que ja vaig vindre a comentar-vos durant la temporada que va vindre. Tallers de perfeccionament, és a dir, la part tècnica dels jugadors i jugadores han tingut també el seu espai. Penseu que, en definitiva, una temporada està molt partits, entrenos, i quan vols intercalar alguna cosa és complicat. Però s'ha aconseguit, però ja vos dic, la part humana dels entrenadors doblant esforços, hores d'entrenaments, ha estat molt positiu. I m'agradaria parlar-vos dels resultats esportius, encara que no és el més important per a nosaltres. El que la fe, el que volem és una evolució de la cantera i que puguen arribar a època de sèniors i que puguen estar bé. Però és que tenim el preinfantil femení, ha estat a la final a 4, ha sigut una sorpresa molt agradable, entrenadora del club, una entrenadora que va ser jugadora, ho ha sigut tot, i vamos, estem supercontents de la Mireia, que ha portat a un grup que ha consolidat, més que un equip, ha consolidat fent una família. És que és impressionant les noies veure-les jugar i com ho porten tot, no? Després també tenim el cadete femení, que també era la idea de ficar-los al final al 4, el que passa que aquesta empresa ha sigut un poquit més complicada, perquè estaven a nivell A de Barcelona i sí que allí ha sigut... Han competit fins al darrer moment. El que passa que sí que era un grup molt curt d'efectius i bueno, s'ha afectat a final de temporada, però molt contents del rendiment també. I no res, després el júnior masculí ha estat a un nivell A, mos ha sorprès moltíssim com han estat participant, i bueno, tenim el premi masculí, que ha sigut campió de Lliga i justament com guanyar la Champions. És que veure aquestes cares, era en un nivell D, però bueno, per a ells és molt important i per al club també és important que en l'aprenentatge estigui també el gestionar derrotes, de victòries, i això també és important. Però sí, el balanç és una consolidació esportiva molt important en la que tindrà més camí.
10: T'anava a preguntar, de fet, doncs, per alguns resultats destacables i per això dels equips, que és el que m'acabes de fer. Per tant, també et volia preguntar, que una mica ja m'ho has dit, però a veure si pot ser també una mica més concís en això. M'imagino que a l'inici de temporada us vau marcar uns objectius com a club. En aquest sentit, quin balanç en feu d'aquests objectius? S'han complert? Quins es van marcar més o menys i doncs, on heu arribat?
11: Mira, la junta directiva tenia clar que havia acabat una època, no? Que havia durat uns 4 anys amb més gent, altres tècnics, altres directors tècnics, i sí que ells tenien clar que volien que hi hagués un canvi. Aquest canvi no és ni per a millor ni per a pitjor, simplement és un aire nou, de fresc nou, no? Portar, i sobretot que la gent siga de casa, que siga de Calafell o dels voltants, perquè el sentiment que tu pots tindre com a club seguint de casa és molt diferent que si tu, a base de talonari, per dir-ho d'alguna forma, portes gent professional des de fora, no? És cert que tens que portar gent d'una certa qualitat, però tens que fer una base. I això, ese balanç, per la junta directiva era molt important. En el moment que es van contactar amb mi, van dir, mira, el projecte és aquest. Resultats esportius de guanyar o perdre no els importa gaire si sempre es fa una base des de baix. I això era importantíssim. I és una cosa que sí que s'ha aconseguit. Tots els nostres tècnics són de casa, són de la cantera. Sí que enguany es reforçarem, perquè, clar, si estem creixent també necessitem alguna cosa més, no? Clar. Però és un dels objectius que s'ha crescut. La massa social també ha crescut moltíssim. La junta directiva és N'hi haurà tres o quatre components de tota la vida. Tenim Enrique, que porta més anys quasi que el club, i és bàsic, la seu, és un sàvio, no? I sap, en un ull tancat, sap com van les coses. I han incorporat, o hem incorporat, tres o quatre persones noves que tenen eixa... aquesta innocència de quan es comences, aquesta il·lusió, aquesta tal, i buah, la combinació d'una cosa i altra està fent que el club vagi endavant. Sí, sí. Un balanç molt positiu i que sí que s'han aconseguit. És més, ens han quedat ganes de més. És a dir, hem superat el que ells volien com a junta.
10: Que bé, doncs això vol dir que el club va creixent i si queden ganes de més vol dir que les temporades vinent encara ens portaran més èxits en aquest sentit. Quin potser em diries que és el moment memorable o el moment doncs, que hagi estat un punt d'inflexió d'aquest any del club?
11: Jo penso que és a partir dels Nadals, no? Perquè jo també sóc nou, jo vaig vindre en el mes de juny, però a fer feina va ser setembre, i clar, costa molt l'arrencar. Però una vegada hem arrencat i ja les competicions estaven en marxa, ja teníem ja, que després vos ho comentaré, activitats fora de lo que serien les competicions federatives i demés, quan ja es va consolidar el projecte esportiu, quan ja teníem un model de joc en el que volien que es definissi com és el tema de Calafell, jo penso que ahir ja n'hi havia una estabilitat més... aquesta intranquil·litat de l'inici ja s'havia pausat molt. I a partir d'ahir, una vegada els nervis ja no són, jo crec que a partir dels Nadals ha sigut un cap avant, perquè ja s'ha vist resultats. Està que no veus els resultats, i no parles de resultats esportius, estic parlant de resultats de treball. I ahir ja ells han tingut ja, doncs tirem endavant en allò que ho teníem dubtós, ara hem vist que funciona, va ser un punt important, molt important.
2: La temporada ha acabat, però l'activitat no s'atura. El Club de Bàsquet Calafell ja ha preparat el campus de tecnificació per a les seves jugadores i jugadors. En parlarem d'aquest tema d'aquí uns quants dies, però abans, si voleu recuperar aquesta entrevista sencera, ho podeu fer al nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Moment de la previsió del temps amb el Josep Miró. Endavant.
12: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda no massa destacables. Això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Bé, fem-ne amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però vam ser pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: I ja posem punt i final als informatius del dia d'avui, dilluns 22 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Aquest estiu en remullem junts. L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
2: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Desconcert i malestar les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijó descarta però la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijó i el ministre Óscar Puente.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sáenz de Aja.
7: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
0: I el Regne Unit, Keir Starmer, confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista després de perdre la confiança dels seus propis companys.
2: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorits.
0: Londres, Quim Olivares.
8: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
0: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de las Priella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes. Al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina. L'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
0: I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
2: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.

0: cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
1: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Tothom en parla perquè, Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
3: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
1: No farà fresca, eh? No farà fresca, no.
3: No, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
4: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama, avui en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
5: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
4: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
6: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
4: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
1: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recuperació

0: convèncer a Víctor de Aldama, Albert Prat.
1: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Òscar Puente.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat Aldama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
4: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
1: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
5: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que Aldama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
6: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
1: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
0: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campaña de desgast contra la dona del presidente español. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
8: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: D'aquí a 2 minuts serà 2:15 p.m. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
9: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
10: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
9: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport suport a l'alcalde de Gran Manchester.
0: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
11: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, milimètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
12: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio, vamos a la movilización social, vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
11: El que ha quedat clar és que Colòmbia ha estat dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
0: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3Cat Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
14: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havien prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
0: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa a porta tancada per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final, Albert Manyà.
15: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
16: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'AIA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
15: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
16: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
15: El president iranià Masoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
17: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Ep, esperes les notes de les FAO? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
0: Fortià, ja hem acabat.
24: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
0: Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
25: Moltes gràcies.
0: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
23: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: La millor hora del dia.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Faltant 9 minuts per arribar a 2:15 de la tarda, l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
26: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida de la Catalunya Central i el prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
27: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
26: Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
27: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
26: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altes temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
0: Bé, doncs aquesta és la situació i en aquest context de calor extrema els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la inspecció de treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Llei d'Estela Bussoms.
28: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las...
29: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
30: Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir: avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
29: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la inspecció de treball.
31: Que la inspecció estigui als camps,
1: I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
29: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
0: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Ganyeté.
29: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
4: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
29: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
0: Més coses, els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes, les confien a saber entre avui i demà, però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
29: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
29: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el nou IMIG que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
6: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
29: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
23: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per aquest tipus de contractacions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congrés, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
5: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
4: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
6: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
4: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
0: Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
7: Sí, aquesta segona línia de producció mina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Euromotors.
8: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això, doncs, consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
7: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
8: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1 i proveïdors és un augment del procés de localització.
7: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
0: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
10: Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
9: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: No, però...
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
21: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
22: Molt.
21: Tant nostre com dir... Posarem llum?
22: A la foscor.
21: O com dir... Aventureres? Aventurers?
22: Ens hi apuntem o què?
21: Què dius?
22: Saps que és molt nostre, també?
23: Sou molt bona gent!
21: Xxt, silenci.
22: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
21: O el Catalunya Ràdio.
23: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
22: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
21: Molt nostre.
24: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear, when creatures of the night... Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
26: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. Queen. I també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última pata de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
0: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La Mujer Sin Nombre, de la directora àrab Haifa Al-Mansour, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
1: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa Al-Mansour ens explica que vol que la denúncia feminista de els seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
2: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
1: La filmografia de Haifa Al-Mansour té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
0: I una última cosa abans dels esports.
3: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
0: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
5: Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavina Barró, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
6: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
5: Una mirada, per cert, i sobretot, en la nostra llengua.
6: Penso que és molt interessant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
5: Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
25: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
12: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador, a passar d'Edu Yarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc, que ha passat de viure al Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
16: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
0: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
16: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
12: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
27: Si el resultat hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
4: pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
12: A més de Lamine, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
0: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
12: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb 1 punt i poques opcions.
0: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
7: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, el Scarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó. No!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial...

0: Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986. Just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
1: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així, però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
0: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
1: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
2: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
1: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
3: The best of the four players, you know?
4: Lionel Messi. It's clear.
5: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
6: Helping my team to win another World Cup.
1: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
0: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista i, sobretot, per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
7: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanya els dos partits i Messi, el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
8: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
7: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya a Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
9: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuem construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Chaling vindrà directament des del draft de la NEA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en compte i el Lluís Ramírez intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
7: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
0: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Damià Aguilar.
10: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en moda eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
11: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad. Y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
10: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerverí ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
0: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida, doncs, com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
12: Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
13: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
12: L'última etapa de la Volta, ahir la va guanyar Marianne Vos, a la general, Paula Blasi primera, i Mireia Benito cinquena.
0: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
14: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
15: Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones, la veritat, que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
14: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competix, Enduro GP i Enduro 1. El de Suriatera, 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
16: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per emmarcar.
14: La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
0: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que ha confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
17: Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
18: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo, ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no?, nos llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
17: La temporada del Màlaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
0: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 al Compostela, al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
19: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
20: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del grup federatiu, a la Liga, automàticament això està col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
19: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
0: Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
21: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Giro de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercé, primer president el president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
22: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
21: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
0: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
5: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
23: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado. Va a ser una pieza muy importante, como lo está siendo durante todo el año, para el equipo. Pito es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
5: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna. Demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
0: I queden 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
14: Sí, de l'eslové del Barça d'en Vol, Blas Jan, que renova fins al 2030, tenia contracte fins al 2028, per tant, amplia 2 temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
0: Aquesta renovació i aquests moviments de mercat arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: More Time.
1: Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Aquest, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.

per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances. El

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, 22 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. En aquesta edició, l'atenció s'ha dirigit de manera especial a la presència, els silencis i les continuïtats de les escriptores vinculades de manera central, lateral o marginal al fenomen del boom, així com aquelles autores, l'obra de les quals va emergir en el tardofranquisme i la transició espanyola. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Compte enrere per a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Avui els oferim una sèrie de recomanacions per gaudir d'aquesta celebració de forma inclusiva, respectant a les persones amb necessitats especials i als animals. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Protecció Civil alerta que la calor nocturna serà molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral. Un multitudinari minut de silenci aquest diumenge passat recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui als esports farem balanç d'aquesta temporada pel Club de Bàsquet Calafell. Repassarem objectius, fites i resultats amb el director tècnic del club, Felipe Aparici.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Aquesta notícia ens la porta la Mireia Romaguera, la cap d'informatius, que ha fet la cobertura d'aquest esdeveniment.
3: El Centre Cívic Cinema Iris, a la platja de Calafell, ha acollit el 4th Congrés Internacional Carlos Barral. Ha reivindicat les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. S'ha dut a terme en dues sessions, de fet va començar a Tarragona, i aquest passat divendres s'ha celebrat a Calafell. Ha estat amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catel i la novel·lista argentina Fernanda García Lao. Escoltem les declaracions que ha fet als micròfons de Calafell Ràdio l'escriptora Carme Riera.
4: Jo estic molt contenta d'estar a Calafell perquè Calafell era el lloc barralià per excel·lència. I he parlat sobretot del Barral poeta i com el Barral poeta entra fins i tot en el Barral prosista i com es relacionen els dos aspectes. Perquè Barral el que volia ser era sobretot poeta. Malgrat això va ser un gran editor, va posar a l'abast de nosaltres, de la gent de l'època, llibres que no en troben i va posar també a l'abast de moltes de les repúbliques americanes els seus propis autors.
3: Riera ha fet una reivindicació per a Carlos Barral al municipi de Calafell. Escoltem-la.
4: És que jo crec que Calafell s'ha de posar moltes més piles per fer que la Casa Barral sigui un centre barralià important d'estudis i crec que, per altra banda, que els congressos barralians són molt importants perquè Barral era un enorme autor.
3: Maribel Calle Romero és professora a la Universitat Rovira Virgili i és que la URB i l'Ajuntament de Calafell han estat els organitzadors d'aquest 4th Congrés de Carlos Barral.
5: Jo penso que ja tocava. Portem el 4th Congrés, el primer congrés el vam dedicar a Gabriel García Márquez, el següent a Julio Cortázar, el tercer a Mario Vargas Llosa i dic no, fins aquí hem arribat. Llavors vam decidir que ho hauríem de dedicar a les dones, a les escriptores i vam decidir el nom així d'una manera era bastant específica. No volíem dir a Carlos Barral i les mujeres del boom, perquè llavors la cosa és molt restrictiva i només a uns anys concrets hi ha unes persones concretes, sinó el boom de les escriptores, és a dir, totes aquelles que han fet boom, no només als anys 50, als anys 60 o als anys 70, sinó fins avui en dia, totes aquelles escriptores que ara comencen a reivindicar-se, que comencen a publicar més o menys sense els problemes que n'hi havia abans.
3: Per últim, les declaracions de la regidora de Patrimoni de la ciutat, Lluïsa Lastra.
6: Bueno, molt bé, com tu ja saps, la quarta edició, de fet ara, avui és divendres a la tarda, estem ja a punt d'acabar i el dilluns ja comencem a preparar la següent edició. Però alhora ja han vist el Congrés del 2027 i també el del 2028 perquè és el centenari, amb la qual cosa aquí és important i això sobretot és d'agrair moltíssim el que és a la Maribel concretament, però a la URB, perquè sense no podríem agafar i anar fent tota aquesta tasca. I gràcies a ells, doncs, també el que veiem en aquest congrés doncs, és que després en les aules doncs, també estan estudiant a Carlos Barral. No? Que no es quedi el que és allà darrere, sinó que encara se segueixi parlant d'ells. I alhora doncs, també tota aquesta gent, ja que el congrés es fa un dia a Tarragona i l'altre dia és aquí a Calafell, doncs el que es fa és que et veu molta gent que és de fora, a conèixer en Calafell, vale? Però a més doncs, veuen el que és la Casa Barral, el museu, el que és l'Espineta i després doncs, pots

0: aquelles autores que sovint van quedar relegades a un segon pla. La trobada, que en anteriors convocatòries ja ha abordat la relació de Calafell amb noms capdals de la literatura com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa, ha comptat amb el patrocini de l'Institut Català de les Dones, el Port de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell, el Centre d'Estudis Hispànics de la URB, la Fundació URB i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Continuem amb més notícies del nostre municipi, i és que Calafell també ha acollit aquest cap de setmana la 24a edició de la concentració Tuning Back. Aquest esdeveniment aplega propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i altres països europeus. Ens porta aquesta notícia també la Mireia Romaguera. Endavant.
0: Aquest cap de setmana, el pàrquing del costat del Mercat Municipal a Calafell ha acollit la concentració Tuning del grup Back a Calafell. Un dels esdeveniments més antics i reconeguts del panorama tuning nacional dedicat al grup BAC. El grup BAC són models de Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, tots ells amb un mínim de personalització requerit per poder participar en aquest esdeveniment. Els vehicles s'han reunit arribats de diferents punts de Catalunya, Espanya, països com França, Alemanya i Andorra. Així ens ho ha explicat l'organitzador, el Fabián García.
3: En un principi són un centenar de cotxes. Benvinguts des de França, n'hi ha un parell, d'Andorra n'hi ha uns quants, d'Alemanya sempre ve aquella parella, també tenim de Saragossa, Madrid, València, Alacant, ara que em digui així de memòria.
0: García ha explicat com està actualment el món del túning.
3: Ara, diguéssim, el túning, l'únic que ara qui queda són les que li agraden. I la gent sí, agafa un cotxe, però amb els cotxes d'ara, tu vols canviar un volant? No pots, perquè té airbag, té les leves, té un control de lo que sigui. El seient no el pots canviar, els paracops no els pots canviar perquè costa diners i tal, i al final, diguéssim, no és el túnic que es feia abans de tot canviat, sinó ara canvien el color o l'envinilen i posen unes llantes, una suspensió pneumàtica i ben bé quasi no es pot fer molt més.
0: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar unes paraules d'alguns dels participants. Escoltem-los.
4: Vengo de Llançà, de la província de Gerona, y bueno, ahora el coche es un Golf R, 7,5, y la abrevación que tiene es lleva neumática, pinzas de 6 pistones, bueno, como podéis ver, vinilo dorado, y luego ya tema motor, tiene intercooler, radiador aceite, lleva admisión Revo, y lleva una Stage 2 que da ahora mismo 410 caballos. Me parece una manera de poder disfrutar un fin de semana con amigos, pareja, y para poder distraerte sobre todo de la cosa que a ti te gusta de hacer, sobre todo los coches. No, exacto. Aparte de poder venir aquí y disfrutar las preparaciones de los dos compañeros, también podremos disfrutar del pueblo, de la playa, que la tenemos aquí al lado, y poder disfrutar un poquito el fin de semana también.
5: Hemos venido varias veces. Venimos cada año, nos gusta mucho el pueblo, el pasar el fin de semana con la gente, la playita, el evento es muy tranquilo, vienen coches con bastante nivel y nos gusta. Bueno, este es el mío, es un Golf 3 GTI Edition. Le hemos puesto parachoques americano, unas llantas así un poquito especiales, todo el interior GTI Edition, lleva suspensión neumática y bueno, cosillas. No está acabado, le queda mucho por delante, pero es mucha faena.
0: Amb més de 2 dècades d'història, la concentració Tuning Back de Calafell s'ha consolidat com una de les reunions més longeves i emblemàtiques de Catalunya. Organitzada per l'equip de Fabián, aquesta és una cita anual on es reuneixen tot tipus d'estils i preparacions amb aquests vehicles. A més, aquest any es celebren els 50 anys del Volkswagen Golf GTI. Per commemorar-ho, l'event ha comptat amb una exposició especial de Volkswagen Golf GTI. Des del Macu fins al Mach 8, a més de models molt icònics. Sens dubte, ha estat una ocasió única per als amants d'aquest esport dins de l'univers Volkswagen.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més estimades del calendari català. Sopars populars i petards formen part d'una tradició molt arrelada, però cada vegada més institucions, entitats i professionals recorden que la celebració també pot generar patiment en determinats col·lectius, especialment en persones amb hipersensibilitat sensorial, trastorn de l'espectre autista, persones amb fòbia als sorolls forts i també animals de companyia. Sota el lema Més llum, menys soroll, diverses iniciatives promocionals promouen una manera diferent de viure la

0: nit de Sant Joan, mantenint l'esperit festiu, però reduint l'impacte acústic. La campanya Sant Joan Inclusiu defensa una revetlla més respectuosa i accessible per a tothom. Segons els materials divulgatius elaborats per Protecció Civil i diverses entitats especialitzades, moltes persones autistes presenten hipersensibilitat sensorial. Això significa que perceben els estímuls sonors, visuals o olfactius amb una intensitat molt superior a la resta de la població. Els petards, les explosions inesperades, les llums intenses i les multituds poden provocar episodis d'ansietat, bloquejos, crisis sensorials i fins i tot aïllament social o domiciliari. Els animals tampoc queden al marge d'aquest problema. Els experts recorden que entre un 25 i un 50% dels gossos i gats experimenten por davant els petards i els focs artificials. La seva capacitat auditiva és molt superior a la humana i els sorolls imprevisibles són interpretats com una amenaça. Això pot provocar tremolors, taquicàrdia, conductes de fugida i fins i tot accidents o pèrdues. Una proposta que guanya adeptes és l'ús de pirotècnia de baixa sonoritat o petards de llum, que mantenen l'espectacle visual reduint notablement l'impacte acústic. Aquesta alternativa permet compatibilitzar la tradició amb el respecte a les persones més vulnerables i als animals. Des de Protecció Civil es recorda que l'accessibilitat i la inclusió han de formar part de la preparació i la comunicació de qualsevol activitat pública. Adaptar els missatges, facilitar la comprensió de la informació i tenir en compte les diferents necessitats contribueix a una societat més segura i igualitària. Aquest Sant Joan, doncs, el repte és senzill: celebrar, compartir i gaudir de la festa sense deixar ningú enrere. Amb una mica més d'empatia, una mica més de llum i una mica menys de soroll, la revetlla pot ser realment una festa per a tothom.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ja obrim la plana comarcal. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. La regidora de Feminisme remarca que es vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. Així doncs, des d'avui dilluns 22 fins al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà un casal impulsat per l'Ajuntament del municipi destinat a infants i joves amb discapacitat. Les 8 places que s'han oferit les ocuparan usuaris del mateix centre. Així, volen que les persones continuïn amb la rutina, ja que el trencament de les vacances els afecta negativament. Així doncs, és una prova pilot durant la setmana abans que s'iniciïn els casals de manera oficial, ja que aquesta darrera setmana de juny encara hi ha els mestres i professors treballant a escoles i instituts, i s'aprofita per ultimar els detalls dels casals. La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Continuem a la plana comarcal. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al parc fotovoltaic de Santa Oliva, l'entitat alerta del possible impacte ambiental sobre un espai que considera d'elevat valor ecològic. Segons el GPEC, la zona podria actuar com a àrea de caça per a diverses espècies de rapinyaires nocturns, entre elles el mussol comú. De fet, l'estudi de fauna del mateix projecte identifica l'espai com a un hàbitat adequat per a aquesta espècie i detecta 11 exemplars. En relació amb les dues instal·lacions de bateries previstes al Vendrell, els ecologistes valoren positivament la seva proximitat a grans infraestructures de transport, com l'AP7, però qüestionen que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. A més, remarquen que els terrenys afectats estan catalogats com a sòl no urbanitzat de protecció especial, segons la planificació territorial vigent. El GPEC, doncs, defensa que la transició energètica és necessària, però assegura que no s'ha de fer a costa dels espais naturals i agrícoles. L'entitat aposta per prioritzar la instal·lació d'aquest tipus d'infraestructures en zones ja degradades o fortament transformades per l'activitat humana. Aquestes al·legacions se sumen a les presentades recentment per l'Ajuntament de Santa Oliva i per diversos veïns del municipi, que també han expressat la seva preocupació pels efectes del projecte sobre el territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per l'episodi de calor intensa que afecta Catalunya i que també es deixarà sentir amb força a Calafell i al conjunt del litoral tarragoní. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures continuaran pujant durant les properes hores i sobretot es preveu un episodi de calor nocturna molt intensa que es podria allargar fins demà dimarts.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un multitudinari minut de silenci aquest passat diumenge recorda els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar la mostra de dol al Palau Municipal. Familiars, veïns, amics i companys adolescents de les víctimes mortals es van concentrar ahir diumenge a la plaça de la Font de Tarragona per recordar els tres nens que van perdre la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga aquest passat divendres. Recordem que el succés va tenir lloc divendres a la tarda mentre un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tres dels menors van poder sortir de l'aigua malgrat les dificultats per l'onatge, mentre que la resta van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític. La zona on es trobaven els adolescents quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. Un dels nens de 12 anys va perdre la vida al lloc dels fets, mentre que els altres dos van ser traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, on van acabar morint.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: És moment de la informació esportiva amb el David Burillo. Endavant.
2: Arriba l'estiu i això vol dir que les temporades esportives s'han acabat. Hem convidat aquí als estudis amb nosaltres el Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell, per fer un balanç d'aquesta temporada. Tot seguit us deixem amb els moments més destacats d'aquesta entrevista.
3: D'acabar la temporada tot just fa molt poques setmanes. Fes-me un balanç. Quin és el balanç d'aquesta temporada pel club?
4: Pues mira, ara estem en el que és la postemporada i és on estem fent ja la preparació de la que ve i intentar veure que ha tingut d'errors i que s'ha consolidat. I vam fer una junta amb els de la junta i estem molt contents perquè s'ha consolidat un projecte esportiu en el qual quan vam aterrar-la en el juny de l'any passat va ser un poc complicat, no? Perquè complicat perquè no teníem massa clara on volia anar al club i aquesta temporada s'ha consolidat. Ha hagut una part humana molt important dels entrenadors, de les famílies que han apostat pel club i han mantingut els equips. Suposadament que la temporada que ve incrementem dos equips més, que això és molt important, perquè el que fa és una massa social consolidat, no? I això està molt bé. La formació de la part tècnica també és un balanç molt positiu de cara dels entrenadors. Han fet unes jornades de perfeccionament per a ells, de formacions, hem participat a el que la federació ha fet per als tècnics, no? Això ha sigut important també. Visites de jugadors i entrenadors d'un alt nivell, van vindre el Xavi Guirau, que és selecció espanyola, que ja vaig vindre a comentar-vos durant la temporada que va vindre. Tallers de perfeccionament, és a dir, la part tècnica dels jugadors i jugadores han tingut també el seu espai. Penseu que, en definitiva, una temporada està molt partits, entrenos, i quan vols intercalar alguna cosa és complicat. Però s'ha aconseguit, però ja vos dic, la part humana dels entrenadors doblant esforços, hores d'entrenaments, ha estat molt positiu. I m'agradaria parlar-vos dels resultats esportius, encara que no és el més important per a nosaltres. El que la fe el que volem és una evolució de la cantera i que puguen arribar a època de sèniors i que puguen estar bé. Però és que tenim el preinfantil femení, ha estat a la final a 4, ha sigut una sorpresa molt agradable, entrenadora del club, una entrenadora que va ser jugadora, ho ha sigut tot, i vamos, estem supercontents de la Mireia, que ha portat a un grup que ha consolidat, més que un equip, ha consolidat fer una família. És que és impressionant les noies veure-les jugar i com ho porten tot, no? Després també tenim el cadete femení, que també era la idea de ficar-los al final 4, el que passa que aquesta empresa ha sigut un poquit més complicada, perquè estaven a nivell A de Barcelona, i sí que allí ha sigut, han competit fins al darrer moment, perquè que sí que era un grup molt curt d'efectius i bueno, s'ha afectat a final de temporada, però molt contents del rendiment també. I no res, després el júnior masculí ha estat a un nivell A, mos ha sorprès moltíssim com han estat participant, i bueno, tenim el premini masculí que ha sigut campió de Lliga i justament com guanyar la Champions, és que veure aquestes cares, veure, buah, era en un nivell D, però bueno, per a ells és molt important i per al club també és important que en l'aprenentatge estigui també el gestionar derrotes, de victòries, i això també és important. Però sí, el balanç és una consolidació esportiva molt important en la que tindrà més camí.
3: T'anava a preguntar, de fet, doncs, per alguns resultats destacables i per això dels equips, que és el que m'acabes de fer. Per tant, també et volia preguntar, que una mica ja m'ho has dit, però a veure si pot ser també una mica més concís en això. M'imagino que a l'inici de temporada us vau marcar uns objectius com a club. En aquest sentit, quin balanç en feu d'aquests objectius? S'han complert? Quins es van marcar més o menys i doncs, on heu arribat?
4: Mira, la junta directiva tenia clar que havia acabat una època, no? Que havia durat uns 4 anys amb més gent, altres tècnics, altres directors tècnics, i sí que ells tenien clar que volien que hi hagués un canvi. Ese canvi no és ni per a millor ni per a pitjor, simplement és un aire nou, de fresc nou, no? Portar, i sobretot que la gent siga de casa, que siga de Calafell o dels voltants, perquè el sentiment que tu pots tindre com a club seguint de casa és molt diferent que si tu, a base de talonari, per dir-ho d'alguna forma, portes gent professional des de fora, no? És cert que tens que portar gent d'una certa qualitat, però tens que fer una base. I això, ese balanç, per la junta directiva era molt important. En el moment que es van contactar amb mi, van dir, mira, el projecte és aquest. Resultats esportius de guanyar o perdre no els importa gaire si sempre es fa una base des de baix. I això era importantíssim. I és una cosa que sí que s'ha aconseguit. Tots els nostres tècnics són de casa, són de la cantera. Sí que enguany es reforçarem, perquè, clar, si estem creixent també necessitem alguna cosa més, no? Clar. Però és un dels objectius que s'ha crescut. La massa social. La massa social també ha crescut moltíssim. La junta directiva és... n'hi haurà 3 o 4 components de tota la vida. Tenim Enrique, que porta més anys quasi que el club, i és bàsic, és un sàvio, no? I sap, en un ull tancat, sap com van les coses. I han incorporat, o hem incorporat, 3 o 4 persones noves que tenen eixa innocència de quan es comences, eixa il·lusió, eixa tal. I buah, la combinació d'una cosa i altra està fent que el club vagi endavant. Sí, sí. Un balanç molt positiu i que sí que s'han aconseguit. És més, ens han quedat ganes de més. És a dir, hem superat el que ells volien com a junta.
3: Que bé, doncs això vol dir que el club va creixent i si queden ganes de més vol dir que les temporades vinent encara ens portaran més èxits. En aquest sentit, quin potser em diries que és el moment memorable o el moment doncs, que hagi estat un punt d'inflexió d'aquest any del club?
4: Jo penso que és a partir dels Nadals, no? Perquè jo també sóc nou, jo vaig vindre en el mes de juny, però a fer feina va ser setembre, i clar, costa molt l'arrencar. Però una vegada hem arrencat i ja les competicions estaven en marxa, ja teníem ja, que després vos ho comentaré, activitats fora de lo que serien les competicions federatives i demés, quan ja es va consolidar el projecte esportiu, quan ja teníem un model de joc en el que volien que es definissi com és el tema de Calafell, jo penso que ahir ja n'hi havia una estabilitat més... Aquesta intranquil·litat de l'inici ja s'havia pausat molt. I a partir d'ahir, una vegada els nervis ja no són, jo crec que a partir dels Nadals ha sigut un cap avant, perquè ja s'ha vist resultats. Està que no veus resultats, i no parles de resultats esportius, estic parlant de resultats de treball. I ahir ja ells han tingut ja, doncs tirem endavant en allò que ho teníem dubtós, ara hem vist que funciona, va ser un punt important, molt important.
2: La temporada ha acabat, però l'activitat no s'atura. El Club de Bàsquet Calafell ja ha preparat el campus de tecnificació per a les seves jugadores i jugadors. En parlarem d'aquest tema d'aquí uns quants dies, però abans, si voleu recuperar aquesta entrevista sencera, ho podeu fer al nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Moment de la previsió del temps amb el Josep Miró. Endavant.
5: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: I ja posem punt i final als informatius del dia d'avui, dilluns 22 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Summertime.
1: Això és Calafell Ràdio.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
2: We should make a lovely pair. Let's make it soon. Don't be immune. It's contagious, but who

Show. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio. Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
2: Els 70. Els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.